0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrà.
1: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Com?
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Nova York, US Open, set igualat. Els jugadors donen el màxim possible. El públic, mut. Pilota amunt, rebot, intercanvi. Un servei agressiu, una esmaixada tallada. El contrincant no se l'espera. Break, set i partit.
2: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que converteix qualsevol repte en una ocasió per pensar en números. Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Ei, què tal? Avui agafem raqueta i ulleres de sol, perquè ens fixarem en un detall que mai es compta, però que passa constantment. Quantes vegades es colpeja la pilota en un partit de tennis?
3: A veure, primera ronda. Sense buscar res, quan diríeu que es colpeja la pilota en un partit de tennis individual?
2: Aviam, per començar a calcular-ho, jo pensaria quants minuts dura un punt, no? I quants cops es fan per punt.
4: I el número de sets, perquè un partit a vegades pot ser llarguíssim.
3: Clar, sí. Vale, d'acord, acotem. Posem que és un partit de tres sets, fixem-lo així.
2: Vale, i qui juga, la Serena Williams o jo? Perquè, clar, aquí podria canviar bastant, la durada.
3: Vale, tens raó. Posem que juga un professional del Gran Slam, vale?
4: A mi em segueixen faltant dades. Quan mesura un camp de tenis? Perquè la pilota pot trigar més o menys en creuar el camp si jugo de fondo o jugo de volea.
2: I dependrà també de la força, clar.
3: Ja, i per tant de la velocitat. Bueno, sabeu què? Avui parlaré amb algú que em pugui donar totes aquestes referències. Vale, doncs estem aquí al Club de Tenis Sant Cugat amb l'Àlex Corretja, que és ex número 2 de l'ATP i campió dels Masters i campió de Copa Davis. Vull dir,
5: home,
3: vas fer
5: com estem,
3: moltes
5: sí.
3: coses, Àlex?
5: Unes quantes, però bueno.
3: Doncs, a veure, a part del tenis, jo vinc aquí a parlar de mates, eh?
5: M'encanten les mates.
3: Sí, oi?
5: Sí.
3: Vale, llavors, tu quan jugaves a tennis, no sé si pensaves en algú de matemàtiques.
5: La veritat és que no.
3: No, quan estaves jugant no. Però en realitat hi ha moltes coses de matemàtiques. De fet, per exemple, si jo et pregunto, quan creus que mesura la pista d'aquesta línia fins la del final, em sabries fer una estimació així
5: bueno,
3: si la mirem?
5: Bueno, més o més perquè ho sé. Entre 23 i 25 metres,
3: vale.
5: Que jo més o menys sé què és el que fa. Però,
3: vale.
5: Sí, però sí que tot es mates i aviam, controles les distàncies i saps.
3: I d'ample, però de la pista individual?
5: Uns 8 o 9, entre 8, 8 i 9.
3: Vale, sí. Per tant, 23 per 8.
5: Sí, potser una mica més, sí.
3: I per exemple, les de pàdel, que ara hi ha molta gent que
5: bueno,
3: es passa el pàdel, en plan, 20 per 10,
5: sí.
3: I en realitat no. O sigui, és més ampla la de pàdel que la de tennis, de l'individual. I sembla que
5: sembla
3: sigui més petita.
5: Més petita. Bueno, jo crec que el fet de tenir els vidres sembla que es faci més petita. També és cert que aquí, en la majoria d'ocasions, jugues individuals. Perquè
3: clar.
5: Quan jugues doble, no és 8. Llavors s'amplien amb els passadissos,
3: clar.
5: Llavors és més ampla la de tennis. Llavors
3: vale.
5: Amb la, crec que amb els passadissos potser fa quasi 11. Llavors
3: vale.
5: És una mica més ampla i una mica més llarga.
3: Clar, també influeix que en tennis, quan juguem, sempre estem fora de la línia,
5: clar.
3: I en canvi, clar, el pàdel estàs als 20 metres, però estàs dintre.
5: Ah, clar, o sigui, la teva percepció del pàdel és que estàs aquí,
3: clar.
5: No estàs a darrere. En canvi, aquí, no, el terreny de joc fa 23, però tu en el fons fas com 4 o 5 més enrere. Llavors la pista s'amplia molt més.
3: Clar. I una altra pregunta així de dada matemàtica. A la velocitat del saque, que això és una cosa que es mesura molt, i a més quan jugueu, us ho posen a vegades, no, a la pista.
5: Sí, sí.
3: Tu a què s'acabes, així en general?
5: Jo crec que el meu servei més ràpid va ser al voltant de 208 km per hora o alguna cosa així.
3: I quina era la clau per sacar molt ràpid?
5: Bueno, primer estar molt fort físicament, tenir molt bona tècnica, practicar molt, molta rutina i sobretot fer tres passos. És com fas un, dos, i t'impulses i aquí de l'aguantes i serveixes el màxim possible i caus.
3: Molta palanca, no?
5: Sí, bueno, coordinació.
3: Llei de la palanca.
5: També coordinació i tirar-se molt bé la pilota aquí, com un metro a sobre de la teva front. Jo crec que hi ha molta matemàtica en el tennis també, perquè, i molta estadística, perquè tu saps que potser et serveixen més vegades cap a fora, cap a la dreta, el moment és important. Llavors això són estadístiques.
3: I això ho entrenàveu amb els entrenadors? Per exemple, em toca jugar contra el Sampras o
5: sí,
3: contra el Moya,
5: sí,
3: el que
5: sí,
3: sigui.
5: Sí.
3: Mirem vídeos d'ell, sí. A veure com saca...
5: Sí, el que passa que ara hi ha moltíssima més informació.
3: Clar.
5: Llavors ara és molt més fàcil perquè ficar les dades i a tu et diuen quantes vegades ha servit a la dreta, al breakpoint, a... Al Sampras, i abans era tot a ull. Anaves tu amb un paper i un boli,
3: clar.
5: I llavors escrivies i deies, uah, ha servit 7 vegades, i 3, tal. Llavors miraves la velocitat, ara t'ho diuen tot. Vale. Exactament tot.
3: I, a veure, més preguntes. Si jo et preguntés quantes vegades li donem a la pilota durant un partit?
5: Clar, depèn del partit. Si guanya 6 o 6-1 és un partit, si és 7-6 el cinquè, com a la cara del cine, són 5 hores i mitja, són milers de cops.
3: Si fem, per exemple, un 3-7 així, 6-1, 6-3, 6-2, jo què sé.
5: Això és bastant fàcil, eh? Podríem fer un 7-5, 4-6, 7-6, que
3: venga,
5: és més acurat.
3: Més ajustat.
5: Hauríem de pensar... Doncs,
3: en què
5: això...
3: pensaries? Més que el número, tu en què pensaries? Què necessitaríem? Quines dades necessitaríem saber?
5: Jo necessitaria saber quants punts han jugat, perquè els punts són molt importants. És a dir, si tu jugues... Posem una mitja de 150 punts en aquell partit, que és un partit bastant llarg.
3: 150 punts, creus?
5: Jugats.
3: Jugats.
5: Jugats. Potser jo he guanyat de 150, però jo he guanyat 80 i tu has guanyat 70. Val? Si jo he guanyat 80 i guanyes 70, normalment guanyo jo. Si tu guanyes més punts que l'altre, vol dir que has guanyat molts poquets punts més que l'altre. Però si hi ha una diferència gran, és difícil que acabis perdent aquell partit. Pot passar que perdis... O sigui, que guanyis més punts i perdis, perquè si jo et guanyo tu 7-6, vol dir que hem fet bastants punts iguals. Però tu em guanyes a mi 6-0 el segon, tu guanyes molts més punts. Si després jo et torno a guanyar 7-6, probablement hi ha una diferència de punts. Però bueno, posem 150 punts en un partit, doncs hauríem de pensar en una mitja de, avui en dia, de 4 cops...
3: O sigui, tu creus que ara, en mitjana, amb 4 cops s'acaba el punt, ja?
5: Bueno, hi ha alguns de 7 o 8, però també hi ha molts saques directes, hi ha un resto cap a fora...
3: Clar, una cosa compensa l'altra, en realitat. En mitjana podríem dir 4-5 punts per punt.
5: 4-5 cops,
3: sí,
5: per punt.
3: Exacte, cops, sí, per punt. I llavors, això, 150
5: 600,
3: o 200,
5: sí,
3: punts, si és molt ajustat.
5: Sí, serien uns 800 cops per partit.
3: Déu-n'hi-do, quasi 1.000. I, per exemple, que això no es fa mai, si volguéssim recobrir tota la pista, fem l'individual, eh? Mm. Si volguéssim recobrir tota la pista de pilotes, així posades, pum, pum, pum, pum, pum, i recobrir tot,
5: mal.
3: Així, una estimació a lo loco, quantes pilotes creus que necessitaríem?
5: Mils.
3: Milers, eh?
5: Però moltes, aviam, però mira...
3: Vale, llavors, anem a veure.
5: Hauríem de fer...
3: Els 23 metres que
5: tota
3: dèiem...
5: Tota la pista
3: tota,
5: sencera.
3: Tota, sí.
5: Buah, 23 metres per 8.
3: Clar, la pilota quant mesura de diàmetre?
5: No, no tinc ni idea, quant mesura.
3: Bueno, tipus 6 centímetres, 5-6 centímetres.
5: Sí, por ahí.
3: Clar, així posades, si n'hi ha 23 metres, doncs si féssim 23 dividit entre 0,06... Jo això ho porto preparat.
5: Ah, crec que... mal, perquè jo dic, jo ara aquí ja sí que m'enganxes.
3: Crec que són tipus 360 boles així posades, pum, pum, pum,
5: fins,
3: pum,
5: al, final.
3: Fins al final. I això, com que és 8, que és un terç, serien 100 i pico, 120. Per tant, serien 360 per 120, perquè això és un terç d'això.
5: Bueno, sí, però m'estàs parlant només de les línies, però així la fiques...
3: Clar, clar, no, llavors hem de fer tota la multiplicació. Tot 360 per... per 120 dona tipus, crec que era, quan era, a veure, 45.000 pilotes.
5: És que deuen ser 40.000, per lo menys. 45.000.
3: O sigui, per cobrir tota la pista, per fer una foto així xula...
5: Per cobrir la pista necessitaríem 46.000 pilotes.
3: Déu-n'hi-do, eh? Que això són, si a cada pot van 3, són tipus 20.000... 76.000 euros per omplir la pista de boles, tu.
5: No està mal.
3: Doncs, bueno, Déu-n'hi-do, la de mates que t'he fet pensar.
5: No,
3: i hem fet aquí tot de coses.
5: M'agraden les mates.
3: Sí,
5: penso,
3: eh?
5: Que està relacionat amb gairebé tota la vida, les matemàtiques.
3: I, a més, una cosa molt bona és que tota l'estona anaves buscant referències de dades conegudes que tenies. Mm-hmm. O sigui, quan algú li diuen, quan és això? No es tracta de qui sap més, no és el que tu sap dir directe i ja està, perquè s'ho sap de memòria,
5: no.
3: Sinó que és el que sap fer el raonament de dir, vale, doncs a veure, tants jocs, tants punts, tants cops per punt, doncs ara aquí ja ho aniríem deduint, no?
5: Jo crec que el més important de les mateixes és entendre, perquè al final, si tu aprens, això se t'oblida.
3: Exacte.
5: Però si tu ets capaç d'entendre què és el que estàs buscant, té molta més lògica. Llavors, penso que les mates és això. El passa que, clar, els números molt llargs i tal,
3: clar,
5: després no, se t'escapen.
3: Llavors, això és el de menys. Pues agafem un boli o ho portem ja calculat o
5: però està
3: o
5: bé, penso que per molt que avui amb el mòbil ho fas, penso que està molt bé pel teu cap que exerceixis i pensis, perquè així estàs constantment treballant i fent maquinar el teu cervell.
3: Exacte.
5: Així que soc
3: prou. Molt bé. Doncs què, anem a fer uns
5: sí?
3: punts o què?
5: Vinga, va, anem a jugar. Vamos.
2: 1.000 cops en un partit, és que això són moltíssims moviments, o sigui, quanta concentració.
3: Ja. És que ara ens ha donat moltes dades, però anem a fer bé els càlculs. És a dir, fixem que és un partit de 3 sets.
2: Uh-huh.
3: posem que, jo què sé, que queden 6-3, 3-6 i 6-1. Això ja són 25 jocs. Llavors, a cada joc podríem comptar, jo què sé, que fem, això ha dit, no?, entre 6 i 8 punts, sí. Que hi ha alguns jocs de... iguals avantatge, però després n'hi ha alguns que fas tot 40-0 i joc. Vull dir que en mitjana podríem agafar 7 o 8 punts per joc. I després, o sigui, això ja són tipus 200 punts en un partit. I després a cada punt ha dit que més o menys podia anar entre 5 cops o 10. Clar, si és d'aquests de... un dels punts aquests de la torna, sí. O hi ha vegades que saques i l'altre ni la torna.
2: Sí, sí, un bon saque...
3: Clar, també això s'ha d'agafar tot en mitjanes. Però bueno, si els 200 punts aquests que havíem dit i fem 5 o 10 cops, és entre 1.000 i 2.000, eh? Entre 1.000 i 2.000 vegades es dona contra la pilota amb la raqueta.
4: I afegeix tu serveis, faltes, escalfaments... Vull dir que pots posar-li pel cap baix 500 cops més.
3: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Clar, això, contra més referències tenim, més precisa és l'estimació. De fet, si anem fent aquí arrodoniments, més basta és. Però, bueno, més o menys ja seria això. I, de fet, ara, o sigui, podríem fer més... plantejar més reptes concrets quan abans estàveu dient totes les variables que s'havien de tenir en compte. De quanta distància recorren les pilotes al llarg d'un partit.
2: Clar.
3: O amb quanta força tiren. O quantes volees, o quin tant percent de volees,
2: no?
3: O de fondo hi ha. Quina velocitat pot anar la pilota en un servei? És que hi ha moltíssimes dades que et podries plantejar de voler estimar.
2: Clar, i també depèn del que haguem esmorzat, no?
3: Exacte, sí, sí, perquè tiraràs més fluix o més fort. Però, per exemple, jo què sé, quan diríeu amb el servei, per exemple?
4: Jo sí tinc la referència del cotxe conduït responsable 120 km per hora d'autopista. Posa-li 170 quilòmetres per hora.
3: Sí, creus que jo sac... Bueno, jo no, però un professional sacant, la pilota va més ràpida que un cotxe per l'autopista, eh?
4: No, potser m'estic...
3: No sé, jo només et plantejo...
2: Jo crec que més ràpid.
3: Més ràpid que un cotxe.
2: Per mi sí.
3: Per tant,
2: perquè el cotxe... O sigui, si jo estic parada i veig una autopista, els veig passar, i la pilota, depèn de la velocitat que agafi, no la veig passar gairebé. Sobretot si són aquests partits de ping-pong, sabeu? O de, jo què sé, la pilota jo crec que pot anar més de pressa.
3: Sí, sí, sí, i a més no té ni fregament amb el terra.
2: Clar,
3: no,
2: és molt més lleugera.
3: Vale, doncs mira, això sí que ho podríem buscar. Perquè...
2: O sigui, si fas una foto, tu... O sigui, els radars agafen un cotxe i són una càmera de bastant mala qualitat, diguéssim.
3: Exacte.
2: I, en canvi, un fotògraf ha de tenir un objectiu bastant considerable per fer una bona foto.
3: Vale, molt bé. Aquí està passant una cosa molt interessant, també, que esteu anant a buscar referències. De fet, la Cristina, que és periodista, i això de les càmeres, o sigui, has pensat en aquesta referència que tu tens, i llavors això et serveix per estimar una velocitat, uh-huh. Que també és una cosa que és difícil d'estimar, perquè no tenim tantes referències. Per tant, molt bé, molt bé. Llavors, busquem-ho.
4: Faig un chat GPT ràpid.
3: Sí, sí.
4: I aviam què em diu, perquè aquí, clar... Hi ha moltes variables, estat físic, distància, intenció de cop...
2: Vinga, mira, diu, en un partit de tennis professional, la velocitat d'una pilota pot variar molt segons el tipus de cop, el jugador i la superfície de joc. Mm-hmm. Aquí tens unes referències aproximades. Servei masculí, sovint arriba als 190-220 km per hora.
3: Buah, et pega una xapada i et surt un morat.
2: Però espera, que aquí diu que els més ràpids superen els 230, eh? Quilòmetres
3: sí, sí.
2: Per hora. El rècord oficial són 263 quilòmetres per hora aconseguit per el Sam Groff.
3: Déu-n'hi-do.
2: Després, el servei femení diu que normalment es mou entre els 170 i 190 i que els rècords estan sobre els 200. Després, cops de fons de pista...
3: Aquí ja vas més lent.
2: Sí, diu 110, 140... No, perquè clar, no.
3: Tampoc que... no va de dalt a baix la pilota, o sigui, ha de pujar i baixar per passar la xarxa...
2: Clar.
3: Vull dir, aquí... No serà tant. En canvi, la volea serà més.
2: Sí, o els smash, sí. Mira.
3: Quan et surt la volea?
2: De 170 a 200,
3: exacte.
2: També, sí. Són cops ràpids.
3: Clar,
2: clar, també depèn de la intenció del cop, no? O sigui, si la talles o la liftes,
3: clar, això
2: canvia molt la velocitat.
3: Però si l'engaltes a pla,
2: sí.
3: Si la tens ben posicionada...
2: Una bona esmatxada,
3: clar,
2: tantina,
3: i a més,
2: eh?
3: Amb el cos també dones energia,
2: sí.
3: Vull dir que déu-n'hi-do. Clar, doncs aquí, ara ja tenim una altra referència de cosa a 200 km per hora. O sigui, així com en mitjana, comptant homes, uh-huh. Dones, tal, volea... Déu-n'hi-do.
2: Sí. I si ho passem a distància, quants metres recorre la pilota?
3: Clar, cada cop pot fer entre 10 i 20 metres, perquè una pista de llarg mesura clar, 23 sí. metres, més o menys. Doncs clar, cada vegada que va i que torna, o sigui, va i fa 20 metres, torna, fa 20 metres més. I ens havíem dit que hi havia com 1.000 cops, o dos, entre 1.000 i 2.000 cops, imagina't. Bueno, d'aquí podríem treure tres idees clau. De fet, la primera és que els esports són un context ideal per pensar en matemàtiques i en ciències, perquè, a més, inclouen moltes coses de mesura, d'àrees, de velocitat, ja heu vist, i, de fet, cada esport té les seves peculiaritats. Després, que les bones preguntes obren la porta a construir encara més referències, i avui hem trobat referències de velocitat, que això encara no ho havíem treballat mai. I després, una altra cosa que ens podem endur és que estimar bé és una habilitat que s'entrena, com el tennis, amb repetició, perquè, si us hi fixeu, ara que portem bastants capítols, ja estem molt més fluïts que els primers, i segurament vosaltres, oients, també.
4: Mira, jo la propera vegada que vegi un partit de tennis portaré una llibreta per apuntar-me els cops.
2: Mira, això estaria un bon exercici de mates en directe.
3: I recordeu, les matemàtiques no són només càlcul, eh? Són mirada, i les bones estimacions comencen mirant bé.
2: Això ha estat tot per avui. Us esperem al proper capítol de...
6: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres,

0: Les maduixes tenen una història i característiques fascinants. Una curiositat interessant és que la maduixa que coneixem avui en dia és en realitat un híbrid. Les maduixes modernes són el resultat de la cruïlla entre dues espècies, Fragaria virginiana, nativa d'Amèrica del Nord, i Fragaria chiloensis, nativa d'Amèrica del Sud. Aquesta cruïlla es va produir accidentalment a Europa al segle XVIII. Una altra curiositat és que, botànicament parlant, les maduixes no són veritables baies. A diferència de les baies veritables, que tenen les llavors a dins, les petites llavors de la maduixa estan a la superfície. En realitat, aquestes llavors són aquenis, i cadascuna és un fruit en si mateix, amb una llavor al seu interior. La part vermella i sucosa que consumim és en realitat un receptacle engrandit. A més, les maduixes tenen una peculiaritat genètica. Posseixen 8 còpies de cada cromosoma, el que es coneix com a octiploïdia. Aquesta característica genèticament permet una gran variabilitat i adaptabilitat, contribuint a l'àmplia varietat de maduixes disponibles. En termes de salut, les maduixes són una excel·lent font de vitamina C, antioxidants i fibra. Ajuden a combatre la inflamació i poden millorar la salut cardiovascular. Així, les maduixes no només delecten amb el sabor, sinó que també ofereixen nombrosos beneficis per la salut.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
2: Impressionant veure'l de prop. El pont del Diable, o aqüeducte de les Ferreres, és una de les construccions icòniques de la Tàrraco romana. Des dels seus peus veig aquesta impactant estructura. Són més de 200 metres de llarg i 26 d'altura, si fa no fa. Això deu ser com un edifici de 7 o 8 plantes, i la dimensió ens dona una idea de la importància que donaven els romans a la gestió de l'aigua. Com s'ho feien per tenir-ne sempre? Patien? Els preocupava aquest accés a l'aigua? Preguntem-li a un dels autors del llibre L'aigua a la colònia Tàrraco. Juan Ruiz de Arbulo, els habitants de la Tàrraco romana patien per aquest accés a l'aigua?
3: No, absolutament no. Els nostres avantpassats d'època romana no patien en absolut per l'aigua, perquè tenien ja la tecnologia perquè l'aigua formés part quotidiana de la seva vida, a diferència de tots els seus successors, que, incloent-me a mi mateix, fins fa 4 dies hem patit per una aigua perquè no hi havia, perquè l'aigua era salada, etc, etc. I tothom miràvem els aqueductes, diguem-nos, per què devia servir aquest pont d'arcades increïble, i quan puges a dalt de l'aqueducte et dones compte que tota aquesta obra monumental de carreus, obridors en seco, una definició meravellosa d'enginyeria, pues servia només per portar un canal d'aigua, perquè pels romans no bastaven tenir l'aigua de la pluja, per tenir cisternes, per tenir el riu Francolí, que també lo tenien al cantó. La seva lògica de vida precisava l'aigua no només per el consum humà, sinó també per la neteja, però sobretot per el món termal. Era algo que, bueno, s'entenia com algo indispensable.
2: Veient aquest aqüeducte, el que podríem imaginar és que els romans ja plantejaven els transvasaments com una cosa, com una pràctica habitual.
3: És clar, es tractava en aquest cas. Si haguessin tingut, com ho passa en altres ocasions, fonts properes, pues haurien agafat l'aigua de les fonts per portar-la a la ciutat. En aquest cas no hi havia fonts, i el que van fer va ser pujar pels dos rius més propers, que eren el Francolí i el Gallà, fins que la cota anava pujant, i quan ja van fer el... Varen calcular les cotes, és a dir, que el treball d'enginyeria i de topografia estava, bueno, a l'ordre del dia. Varen veure que l'altura ja era suficient, varen fer dues barreres en tots dos rius i varen fer dos canals de sortida adaptats al terreny. Aquestes conduccions tenien que tenir un perfil molt precís, amb una miqueta de pendent, perquè si no hi ha pendent l'aigua no baixa, normal, però resulta que si la pendent era massa fort, l'aigua baixaria amb massa força, agafaria brutícia i tampoc funcionaria. És a dir, que tot aquest càlcul topogràfic per durant 25 quilòmetres portar una obra, una canalització amb una ligeríssima pendent sense errades, bueno, demostra que els antics eren antics, però no teníem res a envidiar de les nostres tecnologies actuals, encara ja som en un món digital i tot és molt diferent.
2: Des de l'aqüeducte de les Ferreres, amb aquesta pinzellada a la cultura romana, comencem un quatre gotes que especialment mirarà al passat. Som a Catalunya, amb un clima mediterrani i en el qual les sequeres no són una novetat, sempre n'hi ha hagut. La qüestió és que, si ara amb el canvi climàtic, aquestes seran més freqüents i també intenses. I la nostra mirada de revisió d'avui també serà per veure què en vam aprendre d'aquelles sequeres. Potser hi ha lliçons del passat que encara són vigents per als temps que vindran. Avui, al Quatre Gotes, retrocedim als altres temps de misèria.
4: Quatre Gotes.
2: Ens trobem a la Font Major de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Aquí, simbòlicament, hi neix el riu Francolí, que desemboca a Tarragona. La primera surgència d'aigua és aquí, en aquest punt, ho sentim de fons, en aquest safareig on antigament s'hi rentava roba. Parlarem d'aquestes rutines, d'aquests hàbits de no fa tants anys, però ho farem més endavant aquí al Quatre Gotes. I és que avui ens hem citat aquí perquè la Font Major de l'Espluga de Francolí ens serveix, podríem dir, de termòmetre. Ara sentim la remor de l'aigua de fons, és temps de bonança, però molt sovint aquí no hi ha ni una sola gota d'aigua. I quan això passa, alerta, perquè vol dir que la sequera ha arribat o bé és imminent. En canvi, no avisa de tot el contrari, quan la catàstrofe es consume perquè plou molt. I és que aquest espai també és testimoni de fatídiques riuades. Apunteu 1874, recordeu aquesta referència històrica, perquè en el pròxim capítol en parlarem i us explicarem la relació que hi ha entre aquest any, el lloc on som, i també l'aigua. Ara, però, volem parlar de processons, pregàries a les verges i fins i tot d'algunes lluites o enfrontaments tot relacionat amb la sequera. Qui ens ho podrà explicar, qui ens podrà connectar tots aquests elements, és en Mariano Barrientos. Ell és paleoclimatòleg i ha estudiat rebuscant en centenars d'arxius tots els precedents d'inundacions i de sequeres que d'alguna manera o altra estan documentats. Ara veurem com. Senyor Barrientos, benvingut a l'Espluga de Francolí.
5: Moltes gràcies. En un marc, a més, immillorable pels temes de l'aigua.
2: Avui parlem dels temps de misèria, no d'inundacions, que serà en una pròxima ocasió. Ens citem, si li sembla, per parlar-ne en una pròxima ocasió, però ens trobem parlant de sequera quan, de fet, en sortim d'una prou contundent i ens agrada sovint posar etiquetes, fer titulars allò contundents, i parlem molt ràpid de sequera històrica, excepcional. Aquesta que hem viscut, que han estat, podríem dir, més de 3 anys, ha estat ben bé una sequera històrica?
5: No. Seguint, si precisament quan anem a fer la recerca en arxiu històric i obtenim gran quantitat d'informació, el que ens cau en seguida són els adjectius dramàtics o els qualificatius etiquetats en pressa per cada episodi. Aquest episodi darrer que hem tingut ha estat sever. Una sequera de 3-4 anys és una sequera severa, però quan la veus en perspectiva històrica, veus que és una de tantes que hi ha hagut, bastantes, que en una escala històrica que nosaltres treballem de 500-600 anys, podem considerar que és esperable, normal, i dintre de la que serien les pautes del nostre clima mediterrani tan extrem.
4: 28 de febrer de 1783, Tarragona.
6: Que los administradors de la germandat de la Puríssima Sang los havien dit que no tenien valor per aportar lo Sant Cristo, però se'ls respongué que suposat era tan grave la necessitat d'aigua, no se devia atendre a altra cosa que a implorar de la Divina Majestat lo benefici de la pluja. I, per tant, que després de vespres procurassin los dits administradors pujar a esta santa iglesia lo Sant Cristo amb modo de
7: Quatre Gotes.
2: Ara entrarem potser en aquestes referències històriques que heu pogut aconseguir. En qualsevol cas, el punt de partida, la vostra recerca destaca sobretot per tenir una mirada molt llarga en el temps, també per una metodologia diferent. Explica'ns com us ho heu fet per aconseguir aquest balanç de 500 o 600 anys de perspectiva.
5: Bé, aquesta recerca al començament cridava molt l'atenció i generava molts dubtes per la font d'informació que hem hagut de fer servir. El nostre plantejament era treballar la sequera amb molt de detall territorial i temporal, i hem aconseguit unes informacions que ens donen el detall diari de la sequera. Quan es comença a produir un cert problema a l'agricultura, quan comença a ploure, quan la sequera veuen que ja està solventada o si s'està prolongant. Tota aquesta informació passa per unes metodologies molt singulars, perquè qui ho registrava eren els ajuntaments de les poblacions, però no ho feien amb observatoris meteorològics ni tan sols amb mesures de cabal de l'aigua. No hi havia ni instruments ni una apreciació, diguem-ne, directa de la sequera, perquè la sequera en definitiva és una manca d'aigua. Costa molt observar la manca d'aigua. Com ho feien? Amb tot l'encàrrec de rogatives pro pluvia, per demanar la pluja que els ajuntaments enviaven a les parròquies o a les catedrals, a l'autoritat eclesiàstica. Aquestes rogatives es feien quan veien que la meteorologia no acompanyava l'agricultura, l'activitat agrícola ni la ramadera. Quan hi podia haver-hi algun tipus d'impacte a l'activitat primària, els ajuntaments, rebent informes dels gremis, evidentment de llauradors i les confraries, activaven les cerimònies corresponents.
2: Però de quina manera es pot avaluar amb precisió aquest període de sequera, l'inici, el fi i també la gravetat?
5: L'inici i el fi està molt ben datat, perquè quan arriben els informes dels gremis de llauradors, l'Ajuntament avalua la situació i posa en marxa els mecanismes per la sequera. No és només anar a l'església a fer cerimònies pro pluvia, també comencen els controls dels sistemes de regadiu, els controls de consum d'aigua, es demana a la població que intenti estalviar aigua, que sobretot posin molt de seny a l'hora del repartiment d'aigua, que no entrin en pànic, ni en baralles, ni en disputes, i també, sobretot, mesures molt modernes. Començar a revisar els sistemes de conducció d'aigua, de canalització, netejar-les. Es procura tota una sèrie de mesures de monitoreig, per exemple, dels nivells d'aigua, dels pous, de les mines. Tot això es posa ja en marxa en el moment que els llauradors diuen: ep, tenim una sequera meteorològica que ens pot afectar, que pot durar 2 setmanes, una, o pot durar 4 anys. S'activa tot això. Llavors, a mesura que es va agreujant la situació i que s'allarga en el temps, perquè la sequera és acumulativa, el dèficit és acumulatiu, és quan van pujant els nivells de les rogatives. Pel nivell formal de cada rogativa sabem exactament en quin estadi estan de sequera. Es comença, són 5 nivells, es comença amb oració mental dintre de l'església, després exposen relíquies, fan actes amb alguna advocació popular pròpia de la població. En un tercer nivell ja és un acte públic, fan processons pels carrers, obertament es veu que es manifesta que hi ha una sequera greu. En un nivell quart es fan immersions en aigua d'un altre tipus de relíquies o cerimònies semblants, i finalment fan peregrinacions a santuaris especialitzats on s'hi congreguen poblacions, doncs, de tot un àmbit geogràfic que estigui afectat per aquell episodi. I així podem anar de forma objectiva determinant la gradació d'una sequera. Pot ser una sequera llarga però suau, atenuada, d'un nivell 1-2, pot ser una sequera acusada, aguda, de nivells 3-1, o pot ser una sequera crítica de molts anys de durada amb diferents pulsos de nivells 4 i 5. Tot això ho quantifiquem, ho passem a uns índexs, i és el que actualment, doncs, hi ha un investigador, en Josep Barrientos, que està fent la tesi doctoral dels darrers 500 anys de sequera a Catalunya, dia per dia, el seu comportament diari, amb tot aquest gruix de material que hem anat acumulant.
4: 29 d'abril de 1783, Montblanc.
8: En cuyo acuerdo el dicho señor alcalde mayor expuso e hizo presente al ayuntamiento que respecto se van preparando algunas conmociones entre los individuos de esta villa sobre el bacharse la Virgen de la Sierra en atención a la urgente necesidad de agua en que nos hallamos, es de parecer sería muy conveniente que el ayuntamiento resolviese se baxe la Virgen de la Sierra y que lo pidan aquellos términos que les parezcan más propios y convenientes. Y todos los señores vocales dijeron que sería por muy justo.
4: Quatre gotes, el temps de misèria.
2: Abans ens deies que una sequera com la que hem viscut és severa, però no pas excepcional. Per tant, quines són les sequeres històriques?
5: Aviam, ara tot just s'està fent aquesta anàlisi dels episodis a nivell diari. Se n'està poguent extreure la seva severitat i amb sistemes moderns cartogràfics de cartografia automàtica se n'està veient la seva distribució geogràfica. Un cop això estigui analitzat, es podrà veure patrons de diferents tipus de sequera, amb molt de detall, pels darrers 500 anys complets a Catalunya, les zones adjacents que estem treballant, I el que ja podem anar avançant és que trobem, efectivament, com a un comportament relativament normal, les sequeres d'entre 2 i 4 anys de durada, que anomenem sequeres climàtiques. D'aquestes en podem tenir desenes els darrers 500 anys, desenes. I les que ens preocupen més són un tipus, un patró de sequera en el que aquestes sequeres, com l'última que hem experimentat de 3 anys, el que fan és succeir-se de forma successiva, continuada, sense espais intermitjos o anys de normalitat. D'aquestes, a Europa, se n'han trobat ja alguna, s'estan ara estudiant també, perquè comencen a tenir ells també el fenomen de la sequera, en diuen supersequeres. Són sequeres que, comptant que pot haver-hi 3-4 sequeres climàtiques juntes, poden durar entre 8 i 12 anys de durada. Algunes, fins i tot, potser 14 anys. Llavors, és un dèficit sostingut, evidentment interromput amb inundacions, aiguats, cap problema. Pot haver un aiguat dintre d'una gran sequera. El problema és aquesta capacitat de generar un dèficit tan sostingut en el temps. I d'aquestes n'hem trobat unes 3-4 sequeres en els darrers 500 anys. Tindrien una freqüència entre 80 i 120 anys, sense un cicle concret, evidentment no hi ha cicles, però notem que cada més o menys 100 anys va apareixent una.
2: L'última?
5: L'última, doncs, hi ha hipòtesis. La meva hipòtesi és que des de l'any 98, tot el segle XXI, de fet, ja estem dintre d'una seqüència de supersequera. Si està induïda o reforçada pel canvi climàtic actual, per l'escalfament, seria llavors motiu de preocupació. Si és natural, i si, per exemple, en algun moment deixa d'haver-hi aquestes condicions de sequera, ens podem alegrar i pensar que ha estat un episodi de tants i que el podem superar i que les condicions de normalitat poden tornar durant uns anys. Ara el dubte és aquest, si aquestes supersequeres poden estar influenciades per condicions de canvi climàtic i això les pot fer o més freqüents o més severes en el futur immediat. Pel que fa al passat, ja dic, n'hem tingut unes 4-6 que es poden considerar d'aquest tipus molt complexes i que deixen el país en situacions molt, molt delicades, molt precàries.
2: La mirada al futur l'aparquem, la farem més endavant, però mirant al passat, com s'ho feien per afrontar aquestes sequeres tan llargues, aquestes supersequeres?
5: Aviam, els mecanismes que tenien eren molt semblants als que tenim ara. Era vigilar molt millor el recurs hídric, vigilar bé les instal·lacions hidràuliques, que no hi haguessin fuites, que no hi hagués un descontrol o abusos a l'utilització de l'aigua, racionaments de l'aigua. Després el recurs espiritual, adreçar-se a Déu perquè plogués, això es feia de forma, per omissió, es feia mecànicament, perquè ja sabien que no hi havia altre mecanisme, no hi havia asseguradores, no hi havia institucions supraestatals que els poguessin ajudar, no hi havia tecnologies per transportar l'aigua. Llavors, el recurs més immediat era també, de forma desesperada, era afectar el recurs hidrològic, i era, per exemple, aprofundir pous i aprofundir mines, quan ells ja sabien que això després a la llarga representaria un dèficit o una afectació del recurs hidrològic. Planificaven noves captacions d'aigua, trasbassaments, noves séquies, i després no tocava altra cosa que tenir paciència i esperar. No tenien altre remei, perquè com les sequeres són molt, molt extenses i afectaven territoris molt amplis, a mesura que les collites de cereal, que l'activitat productiva anava baixant, es anaven morint els ramats, les collites anaven perdent rendiment, ells això ho percebien, i llavors el que no podien fer, tret de les poblacions afortunades que tenien costa i podien comerciar i obtenir recursos extra de fora de la zona, el que corresponia era, doncs, anar disminuint les despeses, el consum, i intentar superar la situació el més aviat possible. Que, evidentment, tot això generava unes tensions molt importants a nivell de famílies, de poblacions, tensions pel recurs hídric, tensions per les reserves de cereal, entre diferents també classes socials, l'església, les municipalitats, la burgesia, clar, tothom procurava pels seus interessos i estivaven unes tensions molt fortes, no gaire diferents a les que vivim actualment. I a l'últim estadi ja, quan ja s'entrava en situacions de fam, de carestia, de pèrdua de qualitat de vida, sobretot per un dèficit alimentari molt fort, la població s'afablia, entrava en un empobriment accelerat, havien d'endeutar-se, vendre propietats, començar ja un empobriment, una pauperització molt accelerada, i llavors és quan les malalties oportunistes afectaven aquestes poblacions. Hi havia epidèmies sovint molt greus, d'uns percentatges de mortalitat anòmalament molt alts perquè la població estava afeblida, i llavors, diguem-ne, que s'activaven aquests mecanismes de compensació de la població, malthusians, de dir, bueno, potser és que hi havia massa població pel recurs disponible i hi havia una pèrdua de població. En cas extrem, s'arribava a aquestes pèrdues de població, es reajustaven, després ja venien pluges, unes condicions meteorològiques més bones, les collites milloraven, s'havia perdut població, s'havien fet millores a les infraestructures i ja pues, la societat tornava a recuperar-se i tirar endavant.
2: Clar, és el testimoni que avui estem buscant, aquesta mirada enrere, que segur que ens pot ajudar pel futur. És la funció que avui fem en aquest capítol. Gràcies, Mariano Barriendos. Ens retrobem en una pròxima ocasió.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran.
7: Quatre gotes.
2: La mirada retrospectiva d'aquest capítol també ens porta a visitar el Museu Terra, l'Espluga de Francolí. Un dels seus lemes és, per saber on anem, cal saber d'on venim. I precisament és la reflexió que ens plantegem avui. No som els primers ni els últims que farem front a l'escassetat d'aigua. Anem al Museu Terra, allà ens hi espera el seu responsable de l'àrea cultural, l'Albert Carreres. Aquí al Museu Terra podem conèixer i aprendre de la vida quotidiana en l'entorn rural de fa 100 anys. Ens transportem en aquells pobles sense xarxa d'aigua potable, amb algunes fonts públiques d'on s'extreia l'aigua, i també podem treure el cap en algunes cases, això sí, les més afortunades, que tenien pou i fins i tot safareig particular. L'accés, però, a l'aigua no era tan fàcil ni ràpid com ara, i, per tant, aquella cultura de l'aigua i la gestió del recurs era ben diferent.
9: La tenien molt controlada, o sigui, no és allò que visquessin patint de l'aigua que tenien, sinó que vivien en relació a aquella aigua. Quan aquí hi ha hagut aquests talls d'aigua, ens hem hagut de replantejar la vida. Ells no se la replantejaven, ells vivien així, no? Estem parlant, doncs, que s'anava a buscar aigua a la font i amb aquella aigua tenien de sobres per passar el dia, no? El canvi és quan arriba l'aixeta connectada a la xarxa, llavors aquella aigua és limitada, entre cometes, i llavors, evidentment, augmenten els consums, però exponencialment, no?
2: Entre els 5.000 objectes de la col·lecció del Museu Terra, n'hi ha un bon grapat que ens parlen de com era aquesta gestió de l'aigua.
9: Bé, aquí, a nivell, el que seria a nivell de casa, els càntics i tota aquesta quantitat d'engerres per recollir i mantenir l'aigua, eren molt importants. El museu hi ha una peça també molt important, que és potser més d'entorn agrari, que és la sínia. La sínia és molt important, és un aparell que funcionava per força animal i que permetia extraure l'aigua d'un pou

0: que visiten el museu per fer-les entendre de la importància que tenia l'aigua.
1: N'hi ha una que la fem a la cuina, que tenim aquí al museu, i on sense entrar en el tema de l'aigua, es pregunta als nois, les noies que venen, quin creuen que és l'element de més luxe que hi ha en aquell espai, no? I tots t'acaben dient que sí, aquella tetera, que sí, aquella que brilla més, que sí, aquella enjarra que és més bonica, i ningú es fixa en l'aixeta, no? I el concepte de tenir una aixeta com un element de luxe, que de fet, no sé si encara ho hem de considerar com un element de luxe, però realment hi ha llocs al món que encara no hi és, no? I que és un element de dir, ostres, cobrir una aixeta que hi surti l'aigua i que et permeti fer tot el que pots fer, és un element extraordinari que canvia el món, no?
0: D'aquests utensilis que hem explicat, quin podríem recuperar, per exemple, per afrontar millor la pròxima sequera?
1: A veure, ja per aquesta, el càntic, que és una cosa... Té dos derivades, el càntic. No és que malgasti, perquè al final l'aigua te l'acabes bevent, però sí que te la veus d'una manera bastant moderada, perquè no és allò de... Vinga, va! I té aquest concepte més de que també té un estalvi energètic relacionat, que no és directament una despesa d'aigua, sinó l'energètica, no? Un element que és capaç de refredar l'aigua sense més que estar ni ell dins, doncs realment és una cosa que vam incorporar a casa meva, encara hi és, no hi havia sigut abans, i ara el fem servir a l'estiu, bàsicament, no? Però sí que és una cosa revolucionària que crec que, a veure, escolta, és tan bonic i tan interessant que qualsevol, a més, el pot fer servir tothom, vull dir que... El canti és un element que podíem recuperar totes les cases, ja, eh?
0: El canti, un estri indispensable d'aquells temps en què s'anava a buscar l'aigua a les fonts i que eren societats, recordem-ho, que cantaven molt, també de camí a la font, com escoltarem ara nosaltres tot parant l'orella a la Quimeta Borrell, de Cornellà de Terri, que és una de les informants del Càntut, que recull les cançons de tradició oral.
2: La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una daina. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Avui que mirem enrere, que parlem de la cultura dels avis i dels rebesavis, no podem deixar de banda l'esforç de fa un parell de segles per transportar als pobles l'aigua de les fonts de les muntanyes o l'excavació de mines amb el mateix objectiu. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, és un gran exemple perquè ha begut per la filtració de les muntanyes de Prades i és justament en un dels punts on ens trobem, a la zona de la vall de Montblanc, per parlar de tot aquest patrimoni amb el montblanquí Joan Pellicer, a qui ja hem sentit en el podcast. Pellicer és enginyer tècnic industrial i màster en intervenció ambiental i, a més d'haver estat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, és, podríem dir, un dels grans coneixedors de tot aquest patrimoni natural de casa nostra. Joan, benvingut al Quatre Gotes.
3: Bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: L'aprofitament d'aquestes fonts i de les mines van ser una gran solució per accedir a un cabal continu d'aigua, no només aquí, sinó que també podríem dir que ho trobem en molts altres punts del país, però en quin moment s'hi comença a pensar?
3: Bé, ens podem remuntar bastant enrere, perquè jo diria abans del segle XVIII ja hi ha referències en un moment determinat per diverses qüestions. En primer lloc, les poblacions sempre s'han situat prop de rierols, fonts, on hi hagi una certa abundància d'aigua. A mesura que creix la població, s'ha d'anar cada vegada més enllà a buscar els recursos que tinguin quantitat i qualitat. A partir del segle XVIII ja comença a Montblanc a trobar-se una manca de recursos i potser de qualitat també, possiblement, i a poc a poc es van allunyant, endinsant cap dalt a les muntanyes de Prades, on és conegut que hi ha una certa abundància de fonts amb un cert caudal, i a poc es van anant fent captacions i transportar-la fins a la vila de Montblanc.
0: Antigament hi havia un gran coneixement de totes aquestes fonts, de les muntanyes, dels recursos naturals. Podríem dir que tota la gent, la societat, sabia, coneixia d'on sortia l'aigua. Tot això s'ha anat perdent?
3: Segur, s'ha perdut d'una manera irremissible. Fins i tot la meva infantesa encara estava, no diria que estava de moda, sinó que era regular que la gent anés a fer el que li deien fontades. En el període de primavera, estiu, tota la tardor, les famílies agafaven el menjar, el berenar, a vegades el dinar, i s'anaven a fer un recorregut per les diverses fonts

0: gaudir amb una prop amb la natura, amb aigua d'una qualitat excepcional, amb aquest soroll que sentim aquí darrere, el soroll blanc, que és calmant. Tota aquesta tradició, al món modern, s'ha perdut, deixant de banda un altre que hi havia, que era el recurs per anar a guarir algunes malalties, com la tosferina, que era anar a beure aigua de diverses fonts, que era sinònim de salut.
1: De fet, l'aigua desperta passions, d'alguna manera evoca un sentiment de pertinença, perquè segur que molts ho han sentit a casa mateix, no? Aquell típic comentari que l'aigua del poble, d'aquella font, és exagerant molt la millor que hi ha o que és d'una qualitat excel·lent. Això fins a quin punt és part de romanticisme, d'aquest sentiment de pertinença, o bé hi ha alguna cosa més enllà d'això?
0: No, no, hi ha un fons veritable per una raó molt senzilla. L'aigua que estem parlant d'aquestes fonts ve de la muntanya, on no hi ha activitats de tipus agrícola, ramader importants, i molt menys industrials ni humanes. Les fonts, les activitats humanes, la ramaderia o l'agricultura intensiva, o la indústria, per no dir-ho, ha portat una contaminació, una pèrdua de qualitat, o les mateixes poblacions, les aigües residuals, una pèrdua de qualitat de les fonts i de les aigües que estan en terrenys, ja diríem, baixos, a menys de 300 metres, els 300-400 metres d'alçada, hem anat perdent la qualitat d'aquestes aigües, mentre a l'alçada es mantenia una qualitat extraordinària. I un altre tema molt important, que deien l'aigua, perquè sigui molt bona, ha de ser fresca. I per això tota la mitologia, que aquesta aigua, com que a l'estiu sortia tan fresca i no podies aguantar la mà a dins més d'un minut de lo fred que eren, devia ser aigua que provenia del Pirineu. Això és una mite, una fal·làcia, però sí, la qualitat de les aigües és un recurs a preservar i a mantenir d'una manera excepcional, que no totes les poblacions del món mediterrani poden gaudir.
1: Potser hem descuidat aquestes fonts, o potser també plou menys, però entenc que en la disponibilitat de l'aigua també hi té molt a veure en com han evolucionat els nostres boscos.
0: Si mirem alguna fotografia antiga dels boscos a l'època dels nostres avis, veuran que la major part de la superfície forestal és inexistent. Són muntanyes pelades, perquè la fusta era l'element bàsic de construcció, d'utilització per escalfar-se, per cuinar, tal. I els boscos van quedar deforestats. Paradoxalment, en boscos deforestats es produeix una evapotranspiració menor, i per tant els recursos que queden, que es filtren i que van a subterranis, augmenten. En el moment que hi ha una gran quantitat de massa forestal, una part d'aquests recursos per evapotranspiració es perden d'alguna manera. L'altre tema és per una explotació excessiva. Si nosaltres fem, i això ho hem vist moltes vegades, a prop d'una riera, un pou, a prop d'on hi ha una font, una mica més avall de la font, o una mica abans, un pou, per fer una captació per l'utilització X o per una mala utilització, veurem com ràpidament la font aquella, l'aigua, minva.
1: Encara avui en dia ens continuem nodrint d'aquestes fonts, d'aquestes mines, seguim bevent en part aquesta aigua, però sí que hi ha un moment en què s'explora una altra aposta, no?, que és la dels municipis, que es volen connectar a un subministrament extern que els garanteixi aquesta aigua, aquest cabal continu i estable durant tot l'any. A aquest punt s'hi arriba justament perquè aquestes fonts han minvat, o bé perquè hi ha una necessitat d'aigua major?
0: Hi ha diversos factors. En primer lloc, hi ha, sí, podria ser, i amb els anys de sequera, que hi ha una part que la quantitat, el recurs, disminueixi. Per altra banda, l'increment de la població i l'increment de la necessitat d'aigua és incomparable que consumim avui en dia d'aigua diària una família amb el que consumien els nostres pares i els nostres avis, que tenien una actitud molt austera davant del món mediterrani. I l'altre tema és que és molt fàcil parlar de sostenibilitat, però molt difícil assumir les conseqüències. Pràcticament ningú assumeix que hi ha límits de recursos. Llavors, si se segueix creixent en població i en consum d'aigua per tot tipus d'activitats, moltes vegades lúdiques, moltes vegades no productives, doncs, evidentment hem d'acudir a recursos cada vegada de pitjor qualitat i de cada vegada més lluny, amb uns costos de transport i de tractament més elevats.
1: Del llegat que tenim de totes aquestes fonts naturals, què n'hauria de quedar en un futur? Què podem aprendre d'aquesta cultura de l'aigua que comentàvem, no?, dels nostres avantpassats?
0: Bé, aquí hi ha moltes estratègies possibles, però molt poc emprades, dissortadament, encara avui en dia. Així no hem d'oblidar que hi ha una part important de petites fonts, petits manantials, un litre per minut, a vegades menys, aquí li diem una petita xumadura, o caudals que fins a 5 litres per minut, moltes d'elles estan totalment abandonades. A mesura que hem pogut captar recursos molt llunyans, que obrim l'aixeta i en tenim tanta com volem, hem abandonat totes aquestes petites fonts, que això sí que és un autèntic tresor i és el que nodreix encara els sistemes naturals, per una banda. Per altra banda, clar, les grans captacions tenen límits, s'estan exhaurint i les estem utilitzant de manera malament, per tant, tenim tots els punts posats o l'aposta feta a que això acabi on ens trobem en situacions crítiques, com fa molt poc hem viscut amb els pobles de la Conca de Barberà o de tot Catalunya, que ara per una primavera excepcional de pluges podria ser que tornéssim a oblidar. Allò de no ens en recordem de Santa Bàrbara fins a Escatrona.
1: Mira, enrere sempre és important. Joan Pellicer, un luxe haver compartit aquesta conversa i, a més, en aquest indret.
0: Gràcies a vosaltres.
1: En el capítol d'avui en què hem revisitat els pobles i les cases dels nostres avis, hem tornat a fer referència a la qualitat de l'aigua. Veurem si al Quatre Gotes podem aprofundir en aquesta qüestió que ens planteja un debat complex i alhora interessant. També ens hem apuntat una referència històrica, l'any 1874, i en el pròxim capítol mirarem de treure'n l'entrellat. En la següent cita del Quatre Gotes, l'altre extrem del clima mediterrani, els aiguats. Al meu país, la pluja no sap ploure. Cantava Raimon.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La xarxa de comunicació local.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de recordar. Ja fa dies, mentre estava esperant a la sala d'espera del metge, tenia al costat dos senyors que devien tenir entre uns 80, una mica més potser. I em va fer molta gràcia perquè no paraven de xerrar. Jo no sóc d'escoltar les converses dels altres, però com que parlaven fort, vaig parar l'orella i estàvem parlant de coses que recordaven de quan eren joves. Un d'ells deia que l'altre dia li va ensenyar al seu net a fer un carro amb fustes que tenia al garatge i estava ben content. La conversa es va animant, explicant tots dos les coses que feien quan eren joves, que moltes vegades no tenien prou medis per comprar el que necessitaven i bé que se'n sortien. La tertúlia era tan divertida que no vaig poder evitar de parlar amb ells, per donar-los molt de mèrit, perquè tot el que estaven explicant en tenia molt. I els hi vaig dir que la creativitat s'activa molt en moments de necessitat i la nostra ment busca solucions en moments crítics, i això és el que els hi passava. Per això, tot i no tenir diners per comprar segons què, se'n sortien igualment. I sense saber-ho, estaven entrenant la ment. I tenir una ment entrenada només et porta beneficis. Amb tot això, que els hi vaig despertar la curiositat. I em van explicar que tota la vida han estat molt actius, sempre buscant solucions, i que s'han tingut que espavilar molt per tenir una bona qualitat de vida. Doncs potser per això, ara, amb més de 80 anys, estan tan espavilats i tenen la ment tan àgil, no creus? Per això, jo animo tothom a fer entrenament creatiu, perquè la creativitat és un estil de vida.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
2: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
0: Salut Activa.
3: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el demés, amb la voluntat d'entendre's, en el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I és la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

Què ingreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat en aquests moments una avaria a l'AP7, a la Ametlla de Mar, direcció Girona, deixa un carril tallat. També n'hi ha un altre a l'AP2, a Barberà de la Conca, direcció Vilafranca, que també deixa un altre carril tallat. A banda, també la retirada d'un vehicle, la C33, a Barcelona, també deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès, els trens de les línies R2, R2 Nord i també R8 poden també registrar retards, mentre que també hi ha afectacions per un altre robatori entre Figueres i Llançà. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95%, ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants i afavoreixen la desestacionalització de les vacances. I pel que fa a la política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat aquest dimecres l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació també dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Després del tradicional despatx amb el rei d'Espanya, Felip VI, Sánchez ha estat contundent, remarcant que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena de presó és excessiva.
2: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
1: El govern espanyol va anunciar un indult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat de document no oficial per contractacions il·legals quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I dues persones ferides greus en un incendi a Molins de Rei. El foc es va declarar ahir a la tarda en un pis de la cinquena planta d'un edifici del carrer Riera Bonet. Els dos ferits greus van ser traslladats a l'Hospital Moisés Brogui, mentre que 4 persones més van ser ateses i donades d'alta al mateix lloc. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació.
0: Notícies en xarxa.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de la veu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

jo n'era petitet, que festejava i presumia. Espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet,

0: Què va passar?
1: Que la justícia m'agafà i em farà, ai, mareta, que em farà pagar amb ma vida. Adéu, clavell morenet. Adéu, estrella.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hola, sóc la Jana i he fet aquesta cançó que es diu Honolulu. És una cançó feta amb molt de carinyo, així que espero que us agradi molt.

0: If you're born with a love for...
1: Obrem per vacances.

0: Fins a la sacietat vam escoltar l'estiu del 2007, l'estiu i l'hivern, de fet, del 2007, aquest tema de Rihanna, Umbrella, que sí. L'hem cantat, l'hem ballat, l'hem patit, perquè quan s'escolta massa una cançó, al final acaba sense tenir massa significat o l'acabes trobant sosa i avorrida. Doncs ara, preparant aquest programa, hem repescat fins i tot el videoclip i, escolta, et dona una nova dimensió d'Umbrella. Val la pena repescar-la. Val la pena repescar-la amb aquesta versió de Rihanna amb la col·laboració del rapper Jay-Z, però també amb una versió en directe, una actuació en directe molt, molt divertida de 10 anys després, del 2017, que van fer enfrontant-se Tom Holland i Zendaya. Us explico, no sé si l'heu vist, va córrer per xarxes perquè va ser molt celebrada. Dintre d'un show de la televisió nord-americana que es diu Lip Sync Battle, una batalla de playbacks, per entendre'ns, que se digui això el lip sync, la sincronització de llavis, els playbacks. Doncs una batalla de playbacks conviden a artistes de dos en dos en cada programa a interpretar un trosset de les seves de cançons que els proposen. Han de quadrar el que és el playback, per tant, que la sincronització labial sigui perfecta, però també una coreografia i una caracterització molt treballada. Tom Holland, Spider-Man, va sortir caracteritzat de Rihanna ballant i fent acrobàcies amb aquest l'estil del videoclip amb un paraigües. És que fantàstic, fantàstic, us ho recomano moltíssim. No sé què tenen les coreografies en paraigües, que des de Gene Kelly fins amb aquesta de Tom Holland tenen una alguna cosa especial, no la més adequada per l'estiu, per totes les èpoques. Però per què hem triat Umbrella per començar? Direu, home, però això és una cançó de pluja, què m'estàs explicant? Si avui la cosa va del dia de l'amistat. És que és una cançó de molta amistat. Diu la lletra, que és una amistat d'aquelles, d'una promesa d'estar amb el teu amic o la teva amiga, estar amb aquella persona, no? que tu tries a les bones i a les males, a les verdes i a les madures. Faci sol o plogui, com és el cas, sempre et pots aixoplugar sota el meu paraigües. Un missatge preciós i una cançó molt, molt xula amb què hem volgut començar avui el programa L'Obert per Vacances i encara saludant l'Enric Rubio, que ens porta més idees i més informació sobre el dia que celebrem avui, Dia Internacional de l'Amistat. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, què tal, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, recta final d'aquesta setmana, sí, i tema majúscules, Crec que tindrem molta participació i hem rebut alguns àudios de dedicatòries, com vam demanar ahir, com vas apuntar, i crec que serà un dia molt bonic.
0: Què sabem, alguna cosa del Dia de l'Amistat que puguem il·lustrar una miqueta als nostres oients?
1: I tant que sí. Mira, jo et vull preguntar una cosa. Sabies que hi ha una espècie de taula de mesurar les amistats que les assimila a les plantes?
0: Ai, no. Sí, això existeix.
1: Sí, sí, doncs sí, mira, és que hi ha gent que diu que ella sent còmoda amb una amistat planta, és a dir, aquella que s'ha d'anar regant dia sí, dia també, que sempre estàs allà i que hi tens un contacte diari. Però després tenim les amistats cactus, aquelles que no cal regar diari, que saps que estan allà d'alguna manera pel que necessitis, encara que no parleu sovint. Ara, això sí, quan us trobeu, la cosa és èpica. I jo, en aquesta taula de dos, que és una taula curteta, taula de càmping, podríem dir, jo afegiria les amistats a planta de vent, aquelles que sobreviuen tot just en quatre gotes, que potser fa anys que no us veieu, però que teniu un amor i una estima tan forta com si us veiéssiu a diari i que, de fet, quan quedeu, sembla que no hagi passat ni un sol dia. Segur que teniu algú amb qui en què us passa això. Però, Núria,
0: i tant.
1: A nivell històric,
0: sí, sí, sí,
1: quines són les primeres referències que tenim sobre l'amistat? Tira molt enrere,
0: Sí, cap als llanuts, també, cap als rinoceros llanuts.
1: Doncs sí,
0: no,
1: mira, tornem cap a...
0: No, en sèrio?
1: sí, cap a un vell conegut que ens va arribar al principi d'aquest programa, en el dia que recomanàvem un bon llibre, i és que parlem de l'epopeia de Gilgamesh. Recordeu que estava escrit en tauletes d'argila fa gairebé 5.000 anys. Doncs allà s'hi narra la intensa relació entre el rei Gilgamesh i l'home salvatge Enkidu. La seva amistat, de fet, transforma el protagonista i la mort d'Enkidu, aquí he fotut un bon spoiler, provoca el dolor més profund i de fet, la recerca existencial del rei, no? Però també trobem Damon i Pities, dos filòsofs grecs que al segle IV abans de Crist, a Siracusa, es van trobar que un d'ells va ser condemnat a mort per un tirà, com tantes vegades passava llavors. Mm-hmm. I malauradament encara passa en alguns països. El condemnat, en aquest cas, va demanar al rei permís per arreglar els seus afers, així que mentre l'altre va acceptar quedar-se com a hostatge i morir al seu lloc, si tornar al seu amic, doncs l'altre va anar a arreglar-ho. Finalment, va tornar a temps. Sí, sí.
0: És de pel·lícula, això.
1: Això és de pel·lícula. Segur, si no se n'ha fet, estic segur que en comptes d'inventar coses noves, tenim moltes històries per poder passar a la pantalla, ara.
0: Amistat per morir per algú, no?
1: Sí, sí, sí, exacte, exacte. Però pensa que finalment va tornar a temps, Núria, i en veure que aquesta mostra d'afecte i amor, perquè en definitiva el que sentim per les amistats, encara que no ho diem així moltes vegades, és amor, el rei els va perdonar a tots dos, per tant, mira, en llibertat. Així que ja ho veus, Núria, d'amistat n'hi ha hagut sempre, així que avui demanem als nostres oients que ens facin arribar, com bé vas dir ahir, les seves dedicatòries per àudio al WhatsApp del programa, que podeu trobar el reel que hem penjat a Instagram, o per comentari escrit, això com vulgueu, però sí que tenim moltes ganes d'escoltar-vos la veu, oi que sí?
0: I tant, a les 10 tindrem doncs això, aquestes dedicatòries. Sí. Aprofiteu, que val la pena. Avui aprofita la ràdio per dedicar a les vostres amistats. Enric, que estàs encostipat.
1: No, però és que, Goita, no m'acabo de despertar, perquè desperto molt aviat, però crec que encara no havia parlat amb ningú. I avui no he fet exercicis vocals, que normalment faig alguns, ja saps que a la ràdio tenim alguns exercicis així per poder fer...
0: Sí, sí, sí.
1: I realment no. Això potser és que he dormit amb el cul a l'aire també i amb el ventilador a vegades, i que això va malament.
0: Més de fer una cosa calenteta, no és un te, una coseta així calenta.
1: Exacte, xocolata amb melindros.
0: Sí, vinga, va. Gràcies, Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que us acompanyarà fins a les 11 del matí, com és habitual, amb els següents continguts. Començarem parlant sobre el Pla Alfa, forma part ja del nostre vocabulari. Què és i, sobretot, com s'està gestionant? Parlant justament de foc, parlarem en clau de cultura popular sobre uns elements de foc ben tradicionals i que trobem per tot Catalunya, els Balls de Diables. I del foc a la sal. Tornem a visitar l'Escala, en aquest cas per celebrar el 40è aniversari d'una tradició molt pròpia, les catifes de sal. També tindrem temps des d'Altafulla de jugar a jocs tradicionals, però tradicionals, tipus les bitlles, per dir-vos en algun d'aquells de carrer. Farem una mirada al nostre eclipsi, preparant el dia 12 d'agost. Avui sabrem com es miraven els eclipsis dins la mitologia clàssica, els grecs i els romans. I dins de l'espai dels dedòctips, aquells consells que es donen per a gossos, avui sabrem quines coses hem de posar a la maleta si és que ens emportem el nostre pelot de vacances. Tot plegat avui, que és el dia de l'amistat i que també ens han ofert un reportatge molt, molt xulo que serveix de dedicatòria a tots els amics i amigues que escolteu l'Obert per Vacances. Comencem.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió de la nostra ronda informativa la fem a Terres Barcelonines. Connectem amb l'Albert Soler, des de Rubí. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem amb una notícia malaurada. Un treballador va morir ahir en un accident. Això passava a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 del matí quan un treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus on suposadament hi va haver l'esfondrament d'una paret. La companyia va activar immediatament el protocol d'emergència i es va evacuar la mina on hi havia unes 240 persones. A banda de la persona morta, el sistema d'emergències només va haver d'atendre dues persones més ferides de poca gravetat. La persona morta era veí de la població del Bages propera a Súria, Sant Martí de Torroella, i tota la seva família estava vinculada a l'activitat minera de la comarca. Tant els Mossos com la companyia estan investigant les causes de l'accident. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de la mina a uns 800 metres de profunditat. El CEO de ICL, l'empresa de la mina, Alberto Serfati, ha lamentat profundament l'accident i que prendran mesures perquè no es repeteixi.
2: Como no puede ser de otra manera, la investigación del evento ya ha comenzado. Y no tenemos duda, una vez concluida y esclarecidos los hechos, esperamos poder oportunamente tomar las medidas que sean necesarias.
1: La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria la setmana passada, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En concret, la inspecció es va fer el 21 de juliol. Aquesta és la desena víctima mortal de treballadors en les diferents mines que hi ha al Bages en els últims 13 anys.
0: I per altra banda, us expliquem les novetats que hi ha respecte a la mort violenta d'una dona de 34 anys. Això passava aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb aquesta mort que hauria comès en presència dels seus fills. L'arrestat és la parella de la víctima, que l'arrestat que és la parella de la víctima es va entregar en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials, i per això els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. Segons explica l'ACN, els Mossos d'Esquadra els consta una denúncia presentada el 12 de juliol per l'home detingut ahir contra la seva dona per suposades agressions a ell i als fills. El detingut es troba ara a la comissaria de les Corts de Barcelona i la previsió és que passi a disposició judicial avui. L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci en condemna i rebuig per aquest succés a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume.
0: I acabem encara parlant d'una altra persona morta, en aquest cas en un carrer de Sant Adrià del Besòs.
1: La víctima va morir ahir a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Guàrdia Urbana va avisar als Mossos cap a 9:15 per informar-los que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi van desplaçar i van comprovar que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Un cop al lloc dels fets, els efectius, el SEM, van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit va morir. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta nova mort violenta.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Rubí, i una abraçada forta a la Paula Iglesias, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juliol i que ara doncs, ja deixa la redacció. Gràcies, Albert, i una abraçada a la Paula.
1: Nostra. Igualment.
0: I un altre redactor que se'ns en va de vacances, seguit es va, Girona FM, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, abans de marxar, però hem de fer la feina. Vinga, comencem parlant de que un centenar de persones clamen contra la condemna insuficient, diuen, al conductor que va matar la ciclista als Àngels.
4: Van fer-ho aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar precisament el rebuig a la sentència que ha imposat, en aquest cas, 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta van llegir el manifest i també van subratllar que consideren la condemna completament insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. De fet, podem escoltar l'Anna Soler, que és amiga de la Tina, en aquest cas la ciclista atropellada.
5: Sí, sí, nosaltres veiem com al final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, però és que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, que haurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel, que el problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
4: La família de la víctima, precisament personada com a acusació particular en el procediment, es planteja també recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I la mira posada en l'Ajuntament de Ripoll perquè ha contractat una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local.
4: La plaça es va convocar amb caràcter d'urgència per garantir la correcta prestació del servei, donada també la infradotació estructural d'agents, asseguren. Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure, tot i que, en aquest cas, la també líder d'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador. Orriols, en aquest cas, ha justificat que aquesta designació no és aleatòria. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols en va rebutjar delegar les competències, en aquest cas en matèria de seguretat, a un altre regidor, tal i com li han reclamat, en aquest cas, des de l'oposició Junts.
0: I tanquem explicant-vos que els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través d'una xarxa social.
4: Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons van informar els Mossos en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i concretament el dia 5 de juliol va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social que feia referència precisament als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
0: Notícies que ens arriben des de Girona FM i que durant tot el juliol ens ha portat a Saïd Esbai. Vacances merescudes, Saïd, a partir d'ara, eh? Sí?
4: Pues sí.
0: Pues sí.
4: Pues sí. Escolta, una abraçada al Josep Maria també. Que quedi molt clara l'abraçada al Josep Maria i a tot l'equip de tècnic per la grandíssima feina que fan i per aguantar-me cada matí.
0: amb molt de plaer. Una abraçada, company. Moltes gràcies, Saïd.
4: Bon estiu.
0: Bon estiu. Vinga, propera connexió amb Lleida. Quim Gasó, bon dia. Quim Gasó, ara sí, bon dia.
6: Sí, bon dia. Hola.
0: Hola. Des de UAU Lleida. Mira, comencem explicant-vos que la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida.
6: Correcte. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. La decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment, Lleida ofereix un centenar de places al pavelló número 3 de la Fira i unes 130 més repartides entre diversos pisos municipals i al nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. El tinent d'alcaldia de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat com s'ha arribat a aquesta ampliació.
7: L'alcalde va traslladar la situació als diferents consellers, tant el conseller d'Agricultura, el d'Interior i el de Drets Socials, i aquests han estat en contacte i, òbviament, amb la delegació del govern és amb qui han ficat fil a l'agulla per, d'alguna forma, organitzar aquest dispositiu. Sí que ja, evidentment, hi haurà col·laboració a nivell de cossos de seguretat que hem d'acabar de determinar. A nivell de pressupost també hi haurà l'ajut important de la Generalitat per cobrir això.
6: Enguany, l'arribada massiva de treballadors per la campanya fructícola s'ha accentuat a partir del 25 de juny i s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000. També un elevat nombre de persones dormint al ras al voltant dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la Paeria les situa actualment en la xifra d'unes 180, han provocat aquesta situació. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la Paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I com s'està preparant Lleida per l'eclipsi del dia 12 d'agost?
6: Doncs amb un dispositiu amb 200 efectius per tal de garantir la seguretat durant aquest eclipsi, com bé deies, del dia 12 d'agost. Entre d'altres mesures, la Paeria tancarà l'accés de vehicles a la Seu Vella i ha alertat que la meteorologia podria ser un dels factors que alterés la mobilitat. L'operatiu, com els deia, mobilitzarà 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena d'efectius dels Mossos, 20 voluntaris de protecció civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari format per 4 ambulàncies, dues a la Seu Vella i dues als Mangraners, que, com els explicàvem ahir, són els dos punts d'observació habilitats a la ciutat de Lleida. La tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, explicava aquest dimecres que, a més d'incrementar la presència policial als punts amb més concentració de públic per l'eclipsi, també reforçar la vigilància preventiva als barris i les zones residencials.
8: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials. També, al mateix temps, incrementarem la presència policial als espais de més concentració de públic que pugui haver aquest dia per garantir, sobretot, la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència.
6: De forma molt esquemàtica, el dispositiu de mobilitat s'estructurarà en tres àrees d'actuació. La primera, els carrers al voltant de la Seu Vella, on es restringirà l'accés de vehicles privats, de manera que només hi puguin circular autobusos i vehicles autoritzats. D'altra banda, la segona, a la zona dels Mangraners, on la Guàrdia Urbana regularà l'entrada de vehicles des d'altres carreteres comarcals i es prioritzarà l'accés al transport públic. I finalment s'establiran diversos punts de regulació a l'interior de la ciutat per canalitzar el trànsit cap a carreteres com la L11 i evitar congestions en els punts més sensibles. Els Mossos també participaran al dispositiu amb panells informatius als principals accessos viaris per orientar els conductors sobre els itineraris recomanats cap als espais d'observació.
0: Molt bé, Quim Gasó, ho deixem aquí. No marxis massa lluny, però, perquè tenim una primera entrevista després a punt.
6: I tant, fins ara.
0: Fins ara, Quim. La primera entrevista que ens l'ofereix avui 1 a 1 a Ràdio Lleida i parlarem sobre el Pla Alfa. Tanquem la ronda informativa, això sí, com és habitual, en de Terres Tarragonines. Marina Pérez-Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: L'Agència Catalana de Consum avui ens explica, no, que estan fent inspeccions per el que seria la venda d'ulleres per l'eclipsi.
9: Sí, sí, sí. Seguim parlant de l'eclipsi. Ja saps que ens agrada molt parlar de l'eclipsi. I en concret estan revisant 15 models d'ullera que es comercialitzaran o s'estan comercialitzant a Catalunya. L'Agència Catalana del Consum immobilitzarà o retirarà els productes que incompleixin la normativa i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan. La responsable de l'Agència Catalana del Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin amb productes no homologats i que segueixin les recomanacions de l'administració per veure l'eclipsi.
10: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació. Tot això també vigilem.
9: Per tant, Núria, el que volen veure o comprovar és que totes aquestes ulleres que es reparteixen o es venen compleixin els requisits de seguretat exigits per la normativa europea.
0: Molt bé. I encara abans de tancar la ronda informativa us parlem de més incendis, tot plegat ara que ha revifat la onada de calor.
9: Doncs sí, ahir es va declarar un incendi forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ha cremat més de 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha cremat a cavall entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp, i és en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. I en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que entre ahir i avui entra la tercera onada de calor. Per mi la sensació és que ja en portem 15 i que aquest episodi s'allargarà tota la setmana i almenys fins dimecres vinent. I un últim apunt, i és que hem de destacar que els fets delictius a Tarragona s'han reduït gairebé el 3% entre el juny del 2025 i el maig del 2026. Han augmentat les resolucions dels fets delictius, dels casos, més d'un 3%, i gairebé un 9% també han augmentat les detencions.
0: Molt bé, Marina Pérez-Cot, moltes gràcies i fins demà.
9: Fins a demà.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, Pla Alfa. Escoltem a les notícies que s'activa en alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó, de 1 a 1 Lleida Ràdio. Quim Gasó, de nou bon dia.
6: Bon dia de nou, Núria. Doncs, efectivament, el tenim aquí amb nosaltres, el Joan. Molt bon dia.
12: Bon dia.
6: per parlar d'aquest tema tan extens que abasta tantes coses com és el Pla Alfa. Quan parlem de Pla Alfa, doncs ens referim a aquesta eina de la qual disposeu els agents rurals per vigilar les activitats que poden comportar risc d'incendi i poden prevenir nous focs. Ara bé, quan parlem de controlar un entorn natural, que és pràcticament inabastable, amb uns recursos limitats, volia començar, Joan, demanant-te com a gestionar el Pla Alfa per tal de complir la seva funció de manera eficient.
12: Efectivament. Doncs bé, en primer lloc, per a totes les persones que desconeixin aquesta eina, dic que el Pla Alfa és un procediment operatiu que tenim al cos d'agents rurals, que ens serveix per definir diàriament el nivell de perill d'incendi forestal que tenim a cada municipi, i a partir d'aquí doncs, establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries. Aquest Pla Alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, i en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs, nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
6: La Generalitat, de forma explicativa, a la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
12: Efectivament. Com bé has dit, 9 de cada 10 incendis doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere i, per tant, doncs, el que fem en aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, en moltes ocasions comporta associat aquest tancament de massissos, que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos degut a aquesta tercera onada de calor que portem, l'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Berenguer de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies, com el Montmell Marmellà, Montsant i Prades, i aquest tancament de massissos l'efectuem bàsicament per dues raons. Una, perquè, com hem dit, 9 de cada 10 incendis hi ha l'activitat humana darrere. Llavors, és important doncs, que davant aquest risc extrem d'incendis forestals, doncs, intentar reduir aquest factor de risc, que és l'activitat humana. Per tant, tanquem aquests massissos i d'aquesta manera doncs, podem reduir el risc de que es pugui produir una ignició per l'activitat humana. I per altra banda, no només per diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i, per tant, els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb l'incendi i es puguin evitar doncs, atrapaments de persones.
6: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories, del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa. Jo volia demanar què indica
12: Correcte.
6: Cada nivell i en base a quins criteris es defineixen.
12: Correcte. Doncs mira, comencem pels criteris. Els criteris que es defineixen, bàsicament tenim una sèrie de factors tècnics. Per una banda, les previsions meteorològiques que elabora cada dia el Servei Meteorològic de Catalunya. És un factor que nosaltres diem, tenim en compte. Per una altra, el nivell de el mapa del perill d'incendis forestals que elabora també cada dia el Servei d'Anàlisi del Perill d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, i que bàsicament en aquest mapa el que tenen en compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera. I per últim, incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Penseu que tenim un recuperatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, i els tenim geolocalitzats i d'aquesta manera doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, que poden incrementar el risc. amb tots aquests factors, doncs, és quan diàriament doncs, publiquem aquest mapa de pla alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, quan hem dit. El 0 és, diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals, val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem en la prevenció d'incendis tot l'any, val? Però sí que realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc. Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria el nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals. Val? O sigui, prenent especial atenció a la inspecció de verificació de columnes de fum, sigui per inspecció d'activitats de risc, val? Fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització. Val? Quan passem al nivell 2, és escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis. Val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem a nivell 2 i parem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs, pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals. Val? Quan passem a un nivell 3, val? Ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val? I aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val? I control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, a la llei de Montes estatal, val? Que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre. Val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etc, etc. Val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic. Val? Doncs nosaltres ens dediquem doncs, a fer aquest control que aquestes activitats realment s'hagin doncs, suspès. Val? I quan passem ja a l'últim nivell de tots, el nivell 4 d'extrem, és a dir, el nivell de perill extrem d'incendi forestal, fem les mateixes tasques que hem dit amb el nivell 3, val? Però si comporten a més aquest tancament de massissos, doncs, hem de fer aquestes tasques de camp, diguem, d'efectuar aquest tancament de massissos, que en molts casos consta de tancar una barrera metàl·lica o posar una cinta i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val? Per informar, diguem, i que la gent, quan vulgui accedir, es trobi doncs, que, amb aquesta informació de que no pot accedir. Val? I ens centrem doncs, en aquests massissos, sobretot a controlar doncs, que no entri en ciutadans per tal doncs, del que hem comentat abans de garantir o evitar diguem, que es pugui produir un atrapament en cas de que es doni una ignició en aquests espais.
13: Ja veiem que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia
12: parlar, evidentment, sí.
13: Si em permet, Joan, només, ja ho has mig comentat, sí, quan parlaves dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa i sobretot en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada si es considera oportú? Com funciona?
12: Bé, aquest anàlisi es fa a l'àrea general del cos d'agents rurals, Val? En base a aquests factors que hem comentat, val? Com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió de evolució del risc i el territori en concret. Val? Avui, per exemple, estem davant el matí, s'estarà fent aquest anàlisi. A les 2:30 surt una previsió publicada del Pla Alfa per l'endemà, val? És a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del Pla Alfa de demà, i a les 9:30 del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara mateix s'ha publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica en constant anàlisi, val? Per tal d'això de dia a dia, doncs, anar publicant, doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
13: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
12: Correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment, que fa que, per posar un exemple, que una tarda que no es preveia, doncs acaba caient un ruixat en una zona X, i això t'obliga, diguem, quan rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent, i per tant, doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem, estem reavaluant, val? Per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
13: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el Pla Alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veu que s'ha activat el Pla Alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també, doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
12: Correcte. I només deixeu-me un mig minut per informar, diguem, que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania, perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè la prevenció, diguem, és part dels cossos, la feina dels cossos d'emergència, però també és feina estar a les mans de tots prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
0: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAU Lleida Ràdio.
13: A vosaltres.
11: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pólvora, i principalment, però, en una manifestació de foc que trobem arreu de Catalunya, els Valls de Diables.
14: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
15: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. I llavors, per tota la geografia, trobem escampades pràctiques

0: drac. El que passa és que, amb el pas del temps, aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
1: Dins d'aquest univers festiu, els Balls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
0: Es caracteritza perquè hi ha un seguit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques d'arrels medievals que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Ball de Diables, hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs, fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona, i són una mica el referent majoritari doncs, el que podíem anomenar Ball de Diables en parlaments.
1: Però darrere dels Balls de Diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual estès sobretot al Camp de Tarragona.
0: Sobretot en l'àrea del Baix Camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica l'èmfasis amb la participació de quantes més persones millor, és el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diablesa i l'àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o centenars de diables participant en un esdeveniment. Aquests són els dos models històrics, un de majoritari i l'altre que en podríem dir més circunscrit a una determinada àrea.
1: Els diables porten el foc als carrers i el transformen en un espectacle col·lectiu, el correfoc.
0: La paraula correfoc sempre ve de Barcelona. Però la idea d'aquest joc participatiu que hi intervenen diables, intervenen figures del bestiari i que més que fer diferència entre actuants i espectadors obliga tothom a participar i a posar-s'hi sota, es va generar amb diversos noms, cercaviles de foc, correfoc, etc. En molts indrets de Catalunya es va anar estenent, fins al punt que avui és un dels actes més representatius o més presents en moltíssimes festes majors de tot el país.
1: Cada espurna explica una part de la nostra història. Els Balls de Diables són patrimoni, identitat i cultura popular viva. Una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels i que encara avui emociona tant qui hi participa com qui la descobreix per primera vegada.
2: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal, un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya, Ona Vilà. Ona, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que a l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
4: Bon dia.
3: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
4: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus, la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles. Mm. Això es va perdre, però amb motiu del tercer centenari de la parròquia l'any 83,

0: es van venir, es van trobar les relíquies de la santa de l'escala, Santa Màxima, i es van fer catifes a imitació d'aquelles de Corpus a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies. I llavors, al cap d'un parell o tres anys, vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa? I així va ser l'any 87, que vam fer la primera, també amb flors i fulles, però això ens va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan es feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal en el bosc per poder-ho fer.
1: I llavors vau decidir, doncs, fer-les de sal?
0: De moment encara no. De moment el que vam fer va ser provar serradures. Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit, i quan s'assecaven encara molt menys. I van anar provant diferents coses, i al final se'ns va acudir de provar-ho amb sal. Com que la sal és humida, agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que sal a les anxoves. Ens venen una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
1: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
0: Exacte, o sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala, i especialment també que el feien servir per les anxoves.
1: I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
0: Mira, tot va començar de qui li va sortir la idea, i van demanar amb un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix. Especialment al principi el que fèiem eren sanefes, i després i això havien de fer-ho les dones dels pescadors. En aquells moments n'hi havia dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho varen dir-ho entre elles, i sí, ja varen formar una colla de 30 o 40 dones. Esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir, perquè t'has d'ajupir per posar la sal, i així. I llavors em varen demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra. O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
1: Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta catifa. Sí. I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
0: Al principi no, al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que el mateix dibuixant ja deia, mira, aquest any per exemple és l'any Miró, doncs fem una que sigui estil mironià, no? I d'altres vegades eren nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs fa 100 anys del naixement de l'avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'avi Xaixo, o a la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú, i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada any per Nadal, i ara, desgraciadament, ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs en vàrem fent una dedicada a la tonyina.
2: Estic mirant, mireu, homenatge bellesa. Busqueu, catifes de sal de l'Escala, són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any, i a vegades combinades amb flors fins i tot, no?
0: Sí, al principi havíem fet amb flors només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer-ho amb flors, però vàrem haver-ho d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal. Més aviat per provar-ho, i com vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals, o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havien fet servir aquelles pedres rodones del riu, que nosaltres en tenim aquí amb algunes plages, com el Perris o el Codolà, doncs vàrem fer servir una mica de tot.
1: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí,
0: sí,
1: barrejant tot de materials.
0: Sí, tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
1: Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar qui balla?
0: Mira, ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la via catalana vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar a nosaltres anar-hi en la manifestació. I vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos, em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats de, aproximadament, també depèn del gruix que hi posa, jo sempre els dic, no per gastar, sinó per no malgastar, clar, intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra i n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
1: Per tant, déu-n'hi-do, aquí s'hi posen molta sal.
0: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa, no hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
1: Clar.
0: O potser ocuparà massa, jo que sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, o la farem tant. Perquè també hi va haver una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica.
1: Uh-huh.
0: Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu quan la mires des d'una certa distància i de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
1: Uh-huh. O sigui, veus...
2: Queda com a tridimensional, veritat?
0: Sí,
2: és la de la sirena, la de la sirena i la gavina.
0: Sí,
2: és preciosa.
0: Ja l'has vist, la de la sirena.
2: És preciosa, 2009, sí. És molt bonica.
0: Sí, sí, i llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i sigut la primera, ens va quedar molt bé.
1: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
0: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un Guadiana una mica llarg, ja.
1: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, què hi podem veure.
0: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo els guardo totes en fotografia des de la primera, el 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de cultura, la Sònia, se li va acudir doncs de fer l'exposició aquesta, i vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que havien
1: Ostres.
0: Col·laborat a la catifa, allà davant de la catifa, i en molts anys hem posat dues fotografies, la catifa vista des de dalt o des de la, per exemple, la, com se'n diu, la finestra de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components. I així la gent es va veient, i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs ja ens ha deixat, o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol, i vaig demanar, vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut, i som uns 20 o 25 especialment joves, que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
1: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes
0: de
1: catifes
0: sí,
1: de sal.
0: De moment sí,
1: doncs, Núria, ja
2: sí?
1: veus que tenim aquí una tradició de catifes de sal
2: Xulíssima.
1: Que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
0: Esteu Xulíssima. Convidats a venir a veure-ho.
2: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vilà, companya de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. pedalar entre el mar i la muntanya, gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Nutrició amb Laura Crosas.
7: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7. Un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió. Un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions. I un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certament reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de
0: la
1: nou.
0: La tenies clara, aquesta cançó, no?
1: Sí, home, sí. Aquesta tocava, eh? Sí.
0: La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació doncs estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Que sigui fàcil, també.
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar, eh?
1: Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no. Un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla, des d'aquí, doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca. Així que ara anem a escoltar una bastant més curta, evidentment des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui es diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic que és aquell que no diria mai aquesta frase... Ai, hola, hem de quedar per fer un cafè.
1: I que a mi es fa el cafè, o que queda fred.
0: molt bé. Sí. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer, i que sí que quan te la trobes dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això sóc... entenc perfectament això que comentes, eh? O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia, em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Iu, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat, però sobretot m'agradaria saludar la meva millor amiga Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada...
0: Uau, quin munt de gent per saludar, eh?
1: Sí. I mira, felicitats per l'àvia, que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats, l'amistat és com a molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs, és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Clar que sí.
1: Què més podem desitjar?
0: Clar que sí.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne alguns?
1: Me l'estan enviant a les 11. Sí? Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs que l'amistat són aquelles, doncs que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurronyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí,
1: exacte.
0: Senyor. Molt bé, Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a... Perdoneu, a Premià. Ja no sé on soc. Hem demanat als companys de Premià, justament al Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, per entendre l'amistat? I a vegades no l'entenem, però simplement la vivim amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seria el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, als amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
1: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
3: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
4: Que per molt que passi temps, puguis continuar sent tu mateix amb aquest persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
5: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també al final l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més a vegades una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
5: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni hi parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canviem de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
5: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bon ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida. Coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic, algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
5: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no?, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no?, en primer, diguem, grau, no?, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no?, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no?, i que potser una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui com molt acceptat o que la gent entengui, no? D'entrada és com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè doncs són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui pues, que ha fallat, no?, o qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important doncs valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades pues, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no?, i a vegades doncs a les relacions d'amistat aquesta part dinàmica doncs va una mica d'això, no? Però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva doncs tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
3: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
2: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
6: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes i li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
1: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li: ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable. Avui, Dia Internacional de l'Amistat. Ai, ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles.
8: Obert per vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla, canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
9: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador. I, de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
10: Bon dia.
9: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
10: Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava, és a dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
9: I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o estic
10: Estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
7: No. Per aquest ordre, a més per aquest ordre. Protegim les cadires primer.
10: Sí, no, la canalla primer i després les cadires, tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
9: sí,
10: que ara ja no trobo oles i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-li trencar-lo. Amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no s'hi caigui res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caia al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
9: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? No sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
10: Tot això encara ho fem. Bueno, Vodalou no ho faig. És a dir, Vodalou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
9: És més difícil, però?
10: És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous. Vull dir, no...
9: O que els ous fan cars.
10: Sí, és que els ous cauen, es trenquen, i allí tens un fotiment d'ous a terra, que no és el cas. I algú que té més recapte que quan hem acabat d'això, sempre s'hi posen els papes i les mames, és el estirar la corda.
9: Un any es va trencar, aquesta corda?
10: Més d'un. Més d'un.
9: Però això és que s'estira molt fort, doncs.
10: No, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens, feia servir una corda massa llarga, i la corda massa llarga i que havia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
9: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en que dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
10: Sí. O bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar o que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canalla i no saps on tocarien i entre canalla se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes, pescar un tubo un fil amb una canya i pescar un tubo que baix que has d'endevinar allí per aixecar-lo, a jugar amb una rodona, escombres posades de cap per avall, 5 persones amb una rodona, i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre, que no caigui a terra. Però esclar, l'escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
9: Te les empasques tu, però? O són jocs que ja es feien?
10: Algun l'he vist per ahí, i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
9: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes perquè, Núria, el Jordi, sí, ha plantat un joc de bitlles, sí, just aquí al davant nostre on som. Ara després farà el Jordi una tirada que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar també el micro perquè el so del bitllot,
11: ah, sí,
9: tombant les bitlles és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
10: Es reconeix.
11: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
10: Tot depèn del que considerem gran, enorme o normal. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
11: Jo trobo gran, això, eh?
9: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
10: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9 i mig. Les dones els hi posem més a prop, perquè en principi i en teoria tenen menys força. N'hi ha de tot, com a tot arreu, eh?
9: Molta gent coneix les bitlles pel nom, però no hi ha jugat mai. Quines són les regles? Ara parlaves d'unes distàncies, feia referència a unes mides, però val a dir que aquí no passaria com a les bitlles o com el bowling, que potser alguns s'imaginen, no, van a jugar a la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles?
10: No. És que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil el que premia o que puntua més, és deixar-ne una de dreta.
11: Ah.
10: És dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixant una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
11: I el bitllot és el que seria la bola, l'equivalent a la bola, però que no és una bola, és el que tira.
10: I que no és una bola... I que, per tant, ha d'anar per dalt. No,
11: ara t'anava a dir. No va arrossant al terra, eh? Va tirar de l'aire.
10: No. Si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50.000 coses. Ha de tirar per dalt.
11: Ara entenc això que deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
10: No, home, no.
12: perill.
10: Té una lògica, no?
9: Sí, sí. Escolta, Jordi, què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que en quedi una de dreta?
10: La punteria. Sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És a dir, si vota al davant, no saps el que pot passar. Pot votar recte, pot votar de costat, pot no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria sí.
9: Tu en tens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitllot.
10: Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i juga amb la quantitat de gent que juga, queda, no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
9: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè a Bitlles Catalanes s'hi juga arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a Bitlles.
10: Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de Bitlles a la neu.
9: Bitlles a la neu?
10: Bitlles a la neu, sí.
11: Ostres, que xulo.
10: Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars o esportives a la platja. Les bitlles a la platja també són més o menys com a la neu. Mm. És a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
9: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de bitlles catalanes?
10: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava allà i deia jo no hi arribo i s'enfadava i, bueno, això ja passa. Això ja passa, però doncs, bueno, no té més problema. Com que era promocional, doncs no, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis. La qüestió que en facis caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.
9: Sí, aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu, mira, resulta que passo pel camp de Tarragona o seré prop de Salamó, que vingui cap al camp de futbol la pista que es jugarà a Bitlles Catalanes.
10: Sí, sí, es jugarem amb un munt de coses.
9: Amb un munt de coses, com ara bé ens explicaves. Núria, et sembla que que el Jordi agafi un bitllot i provem... Sí? Mira, espera't,
11: a veure... Així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
9: Ah, exacte.
11: I així serà xulo,
9: Jordi,
11: eh?
9: Escolta, gràcies, primer de tot, per atendre'ns i ara per fer-nos aquesta demostració.
10: Bueno, de res, i encantat... Sempre disposat.
9: Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les bitlles o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs, amb aquest soc tan característic de les bitlles quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
11: Doncs deixem el que us acomiada ja, Jordi Calvet, organitzador de Jocs Tradicionals a Catalans i jugador també, entre d'altres, de Bitlles Catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
9: Que vagi molt bé. Una abraçada.
11: A punt per aquest so trencador de les bitlles.
9: Mira,
11: s'arriba,
9: doncs,
11: Jolín. Jolín!
9: T'he de dir, Núria, que el Jordi ha tirat 3 bitllots i, escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
11: No s'ha sentit res.
9: No n'ha tombat cap.
11: Què
9: dius ara? Torna a provar.
11: Vinga, va, tornem-hi.
9: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
11: Estem agafats.
9: Apunta bé, s'ho mira. Mira, no estem de sorts.
11: Ostres!
9: Escolta, Jordi, per fer la demostració...
11: Vine al davant i trenca'l.
9: Ara, vinga, ja han caigut.
11: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
9: Que vagi molt bé. Adéu.
11: Vinga, seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència. En aquest cas, Jesús Carruesco.
12: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
13: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
14: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
13: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
14: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa. No? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
13: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
14: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs, trobem maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica, com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics, la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
13: Mm-hmm. Perquè aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis entenien ells que anunciaven coses negatives?
14: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, molt, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. És a dir, és que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill i, evidentment, la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat.
13: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
14: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el Sol i la Lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Uh-huh. Llavors, doncs, doncs això és el més usual.
15: El sol i la lluna devorats per un monstre, però també el sol i la lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí, o fins i tot s'aparellen.
14: Exacte, sí, sí. El sol i la lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la lluna sigui masculina i que el sol sigui femení.
15: Això és l'habitual.
14: Això és el més habitual, en general. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la sol i el lluno, o lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè, evidentment, el sol i la lluna viatgen separats, per dir, en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia. I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar el món a la seva, al seu ordre normal.
15: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
14: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica doncs, com es va construir l'imperi persa i finalment doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona, sabem que va ser exactament doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava, d'alguna manera, trastocant l'ordre del món.
15: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
14: Exacte, realment. Ara avui tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim doncs, això també que ens servís per nosaltres doncs, intentar ordenar el nostre món, per veure si no, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
15: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
14: Sí, sí, sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van diguem, presentar ja una història, diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs les reaccions, per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants i, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passa, el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, en fi, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de memes o des de també, a vegades, supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur, segurament.
15: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg

0: estem reduïts a mirar-ho i admirar-ho, doncs bé, justament doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I que us ofereix per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
4: Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Hi ha gent que em diu, no, és que el meu gos es mareja en el viatge, no?
8: Gerard Estabanell, educador caní.
7: A vegades no es maregen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va, llavors, hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es maregi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a bavejar, i això no és que es mareja. Va, llavors hem de treballar que es calmi, i si es mareja, això ja és una altra història a part.
9: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
10: Nacho Mediavilla, veterinari.
9: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
7: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què voleu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
4: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
9: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi i que vagi l'estómac, se'ls dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
11: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi ha que persones desaprensives han deixat a la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé o n'hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
9: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors,

0: Evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu que és una cosa que pot ser mortal, eh?
1: Dog Tips.
2: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per a cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens falta uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa, i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. Amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
4: Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Dansaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
3: Escoltem una miqueta.
4: Sí.
3: Del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansaneu. Molt bé, avui...
4: Que hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort, també hi ha propostes de música, dansa, sí, i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
3: Ara entenc lo de Dansaneu, a la Vall d'Àneu. Ara. Marejava el títol, dic, aquest títol del festival no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansaneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
4: No, i més, vull dir, va començar fa, no sé si 3 o 4 dies, i fins a, crec que, sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que en trobeu alguna cosa agradi més.
3: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en Terres Tarragonines, el FICCAT.
4: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet el tràiler. Doncs bé, la pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda a persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfonos de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
5: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Berà i dels pobles dels municipis del voltant doncs puguin gaudir-les.
4: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà, i és gratuït, com bé comentaven. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs
3: molt
4: diuen
3: bé
4: a les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
3: Molt bé, ho tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
4: Sí, acabem l'agenda a Calonge i Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
3: Molt bé, doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui, o més enllà, eh? L'hem fet avui, però
4: sí,
3: algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt bé.
4: Sí, el cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
3: Molt bé. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, gràcies i fins demà.
4: Fins demà, adéu.
3: Adéu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí. Són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou. Va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí.
1: Sí,
0: clar que sí.
1: Visca els Pets, sí, sí, sí, sí.
0: Enric, què diuen els oients que vam de recollir missatges sobre l'amistat avui?
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja, escolteu.
2: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
2: És la prova d'or. Quan tu dius hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i s'emporten la
1: brossa. Sí, sí, sí, però això ja són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja, però, ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre pringui jo, no?
1: Exacte, exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig a vacances.
0: Alguna cosa he sentit, però jo no ho vull entendre, això. Jo no ho he assimilat, no. Per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera o una altra, ja veurem, d'alguna manera o una altra. Pues que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més?
0: No, ai, no.
1: Digues, treballar o no treballar? De cara a l'estiu.
0: I tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer la cuenta del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys d'aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriviu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
0: També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
1: Vinga,
0: a tots.
1: Salut, bon dijous.
0: Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, està a cavall entre juliol i agost i, per tant, s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten tampoc nous tancaments, volíem dir, preventius. De fet, els bombers han donat per extingit també l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo del tot. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95 a l'agost, 95% volíem dir a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada a l'AP7, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, on hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió i 2 carrils tallats per un accident. També un altre, també a l'AP7, entre Vilablareix i Salt, que deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un tercer entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, que deixa completament tallada la via. A més, la TP2125 està també completament tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Santa Oliva, per un altre accident entre un camió i dos turismes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos, amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i també un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme, que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
1: Ell ha agafat el temps

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per tal d'extingir-lo. I a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president del govern, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix que el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica.
2: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
1: El president de Castilla y León, Fernández Mañueco, aprovarà també un pla d'ajuda d'uns 80 milions d'euros per la província d'Àvila. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I un home moria ahir a la nit amb ferides, volíem dir d'arma blanca, a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment també de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà sobretot els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen al Prat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 dels espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant a prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo. I pel que fa a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid també estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. I minut de silenci avui a Barcelona per condemnar la mort violenta d'una dona a mans de la seva parella, Sant Martí. Ens amplia aquesta informació Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia. Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, en què una dona de 34 anys perdia la vida assassinada a mans de la seva exparella. Al capdavant de la concentració hi havia Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, i la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica i ha destacat que des del 2012 hi ha hagut 163 feminicidis a Catalunya.
1: Gràcies, bon dia. Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i també les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor també estan modificant els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, la PSC registra retencions importants en els dos sentits de la marxa. D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i això genera fins a 19 quilòmetres de retencions en aquesta direcció. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'està treballant en la retirada del vehicle. D'altra banda, també en sentit Tarragona, també a l'AP7, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident, en aquest cas a Subirats. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes i també trobar l'autor del crim.
0: Notícies en xarxa.
3: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Soy Daniel Light.

0: meu costou João.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Es dupliquen des d'ahir els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals, tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema màxima que tornarà a superar avui els 40 graus a diversos municipis. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà, i pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general, les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona. Maite Polo.
4: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
5: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
2: Més coses. Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
4: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
2: Atenció, Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
4: Oferia la P7 Diala 2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
2: Una P7 que, per cert, registra aquest dijous retencions molt importants.
4: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues, i en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
2: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
4: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
2: Cultura, bon balanç del Grec 2026.
4: El Festival d'Estiu de Barcelona tanca l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
2: En esport, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
6: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador del Blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
2: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt.
4: D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals d'arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Aras, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb.
2: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendis s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
7: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
8: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
7: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
2: És que els incendis forestals estan tornant a posar a prova el territori aquest estiu en un escenari de temperatures extremes. El Baix Llobregat, per exemple, se situa entre les comarques més afectades. ETB Martí Ramos.
9: Segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, només a la província de Barcelona s'han cremat més de 1.000 hectàrees aquest any. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més incendis, amb 32, només per darrere del Vallès Occidental, amb 45. Especialment importants van ser els focs produïts a Gavà i Cervelló, que van expandir-se ràpidament obligant a confinar 7.000 veïns per la crema d'una trentena d'hectàrees. En total, a la província de Barcelona han cremat 209 incendis, principalment massa forestal arbrada, però també terreny no forestal i pastures.
2: Per cert, que ben segur, fa uns minuts els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, la noia que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
4: Els agents rurals van poder determinar que el foc havia començat al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
2: I els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats ja i s'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
11: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
10: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
12: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
10: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
2: Tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superen els 40 graus i que s'allargarà una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
13: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
14: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
13: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
15: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
13: Amb encara la dijous per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
2: 6 minuts i arribem a 3:15 i un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor. El sindicat CGT alerta que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament de netar i aplicar mesures completament insuficients, diuen, reclamen transparència al consistori sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
4: Segons el sindicat CGT, almenys 5 treballadors han patit ja cops de calor, 2 d'ells de parcs i jardins i un dels quals un jove en pràctiques. El sindicat ha fet públic també que 127 vehicles de diversos serveis no tenen aire condicionat i ho han denunciat a Inspecció de Treball. Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
16: Creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
4: Els representants dels treballadors demanen a l'Ajuntament de Barcelona que avaluï el risc d'estrès tèrmic de cada empleat perquè la calor afecta de forma diferent cada persona i li reclamen al registre de treballadors amb afeccions especials que el consistori va anunciar que crearia ara fa 2 mesos.
2: I en ple episodi de calor, les platges de l'Escala, per exemple, només funcionen al rentapeus. L'Ajuntament ha inhabilitat les dutxes com a mesura per combatre el malbaratament i conscienciar sobre el consum d'aigua, una actuació que ha obert el debat entre els banyistes. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
17: Fa 4 estius que l'Escala no obre les dutxes de les platges. El govern municipal s'ha alineat amb la política de reducció del consum de l'aigua i ha anat un pas més enllà en iniciar una prova pilot a Sant Martí d'Empúries, on ha substituït l'estructura d'aquest servei pel rentapeus. Tot plegat ha desembocat en un debat entre els banyistes.
18: I és una pena, no?, pues tindre això aquí preparat, no?, i només que puguis rentar-te els peus, molta gent agafa cubells, s'acaben netejant, no?, com es pot.
19: Sí que en part entenc que puguin tenir la dutxa tancada perquè hi havia gent que a vegades venia literalment a dutxar, llavors hi havia un mal gas d'aigua considerable.
20: M'està bé com es rentin els peus i que si algú es vol rentar més, li dic que ho faci a casa.
17: Sant Pere Pescador, el Port de la Selva, que de Queso Portbou són alguns dels municipis de la comarca que enguany han optat per no habilitar el servei de dutxes de les platges, mentre que Castelló d'Empúries, Roses i Torroella de Montgrí ha seguit l'exemple de l'Escala i només disposen del rentapeus.
1: Notícies en xarxa.
2: 3:15, crònica de successos. Us ho dèiem en titulars. A Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
21: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
22: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista amb la que, per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
21: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella que es trobava en procés de separació haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
2: I un home ha mort, per cert, aquest dimecres a la nit, per ferides d'arma blanca, en aquest cas al carrer de Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
4: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
2: Més coses. Crònica política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha equiparat Singapur i Catalunya tant per la mida com per la diversitat.
4: Illa ha posat Singapur com a exemple de convivència en un país divers i plural, i també petit, com Catalunya.
23: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món. La diversitat a Singapur és una font de riquesa també a Catalunya. Dues lliçons que ens emportem d'aquest magnífic país.
4: Ella ho ha dit en una conferència organitzada per la principal organització empresarial de Singapur, que representa 30.000. Ella els ha dit que Catalunya representa una aposta segura per invertir-hi i per treballar-hi. El president marxa demà d'aquest país i, tant com viatja, on ha fet 24 reunions per obrir portes de negocis i relacions a empreses catalanes.
2: I el sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten, a més, que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
0: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
3: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
0: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
2: En punt 1:15, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTV, Marc Mossegui.
5: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
6: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
5: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
24: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
5: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
2: Per ser que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
4: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirat.
2: I el Camp de Tarragona serà una de les zones del sud de Catalunya on es veurà millor l'eclipsi solar del 12 d'agost. És per això que els ajuntaments de Reus i Tarragona han presentat un dispositiu especial, la nova ràdio Sandra Simón. Sembla que no és possible establir ara aquesta connexió amb la nova ràdio, us hem de dir també. Ara sí que és possible, doncs sí, la nova ràdio Sandra Simón.
25: A Tarragona, que estaran en plenes festes de Sant Magí, el punt de concentració per veure el fenomen solar serà a la Marina Port Tarracó i hi haurà propostes culturals i de realitat virtual. A Reus s'habilitarà el parc de la festa amb establiments de restauració, activitats familiars i autobusos llançadera des del centre de la ciutat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona i Sandra Guaita, l'alcaldessa de Reus.
26: Però també perquè aquesta programació contínua ens permetrà afavorir una mobilitat més esglaonada i més segura, és a dir, que no sigui com el dia del concurs de Castells de Foc, que arriben de cop i marxen de cop. No, el que volem és que la gent vingui amb temps, que vingui de manera esglaonada, que pugui gaudir de l'eclipsi.
27: No tenim clar les persones que poden acabar venint a la nostra ciutat. Pel tema de les persones, que hem ficat el registre previ perquè ens facilita saber més o menys quanta gent vindrà. Això no vol dir que si hi ha gent que no s'ha registrat no pugui accedir aquell dia.
25: Amb aquesta iniciativa conjunta, Tarragona i Reus busquen convertir l'eclipsi solar en una jornada de divulgació científica i d'activitats obertes a tota la ciutadania.
2: 12 minuts i arribem a 2:15 i el Centre Històric de Valls disposarà aquest any d'una nova eina per regular i ordenar les activitats econòmiques de la zona. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: El document divideix el centre històric en 5 zones, ordena la implantació de noves activitats i orienta els usos cap als espais amb més potencial per generar vitalitat. A més, identifica els locals comercials buits com una de les principals oportunitats per recuperar activitat econòmica i dinamitzar el teixit comercial. En dona més detalls la regidora de Centre Històric, Sònia Roca.
8: Dona compliment a la prioritat estratègica del POM de retornar la centralitat urbana al nucli antic, regulant una mixtura d'usos que fomenta el comerç de proximitat i l'activitat social per evitar el desús residencial i el demèrit del conjunt patrimonial.
7: La redacció del Pla d'Usos s'emmarca en el projecte Valls Comerç en Marxa, una iniciativa de revitalització comercial que compta amb una subvenció de 80.000 euros de la Generalitat i que es desplega de manera coordinada entre les regidories de Comerç i de Centre Històric i l'Institut de Desenvolupament Local Vallgenera.
2: I abans de la crònica cultural us hem d'explicar un acord històric de les 5 principals colles castelleres.
4: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca. Han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
2: Les 5 colles s'asseguren que volen impulsar un nou projecte i que estan obertes a més adhesions. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
9: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Edu Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
10: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la coordinadora de colles castelleres de Catalunya.
9: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
2: 9 minuts i 2:45, el moment ara sí per la cultura. I pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors, l'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet a la resta de la ciutat, l'ocupació ha estat del 94%, i sumant els espais de la muntanya i la ciutat, l'ocupació mitjana ha estat del 71%. Arnau Vidal.
11: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
12: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
11: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
2: Gràcies, Arnau. I el pintor muralista targarí Josep Minguell ha presentat aquest matí el nou fresc que introduirà al Museu Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino, a la Toscana. La seva creació s'instal·larà al costat dels murals que el mestre renaixentista Benozzo Gozzoli va realitzar al segle XV. A Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: El projecte és especialment rellevant perquè situarà el treball del pintor targarí en un espai de gran valor patrimonial i artístic, compartint protagonisme amb els frescos originals de Benozzo Gozzoli, considerat un dels artistes més destacats del Renaixement florentí. Això ho ha destacat Josep Minguell.
15: Estic començant a fer un dels murals més difícils de la meva vida. De moment presento unes primeres idees i és un mural que anirà situat al Museu Gozzoli. Té un museu dedicat a Castel Florentino i allí pretenen confrontar la seva obra amb un mural meu d'una manera permanent, una manera estable dins del museu. Jo represento un pintor envoltat dels seus pigments, envoltat dels papers, que són el pensament de l'obra, i també envoltat de la metamorfosi de la calç, i una pintura que fa de l'espectador el protagonista absolut.
14: L'obra s'ubicarà dins el Museu Benozzo Gozzoli de Castel Florentino a mitjans de l'any vinent, davant per davant dels frescos originals de Gozzoli, de manera que la peça de Minguell i la del mestre renaixentista quedaran vinculades en un mateix espai.
2: I de la cultura als esports. que ens porta el nostre company Jordi de Cervantes. Jordi, bon dia. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
1: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que s'està fent, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
13: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y, bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
1: Els pericos continuen amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans a segona. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Girona FM, Pau Villafañe.
16: Els de Quique Álvarez es van avançar amb un gol de falta directa de Brian Hill, però el Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona part, Vladislav Bannat va fer un doblet per donar la volta al marcador, però els castellonencs van aconseguir empatar en els darrers minuts. Bon test pels gironins, que dissabte s'enfronten a l'Arsenal a Montilivi en el trofeu Costa Brava i ja preparen el debut en Lliga el dia 16 contra el Leganés. Encara amb els dubtes de com quedarà la confecció de la plantilla i quines sortides i entrades queden per fer.
1: Mentrestant, també a segona, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. A la Lliga F, l'Espanyol va caure als penals en el torneig de Fuerteventura de Futfem. Les blanquiblaves van empatar un contra el Tenerife, però van caure als penals per 4-3. L'entrenadora Sara Monfort es mostrava satisfeta amb l'esforç de les seves jugadores.
17: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé, la veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
1: I la cosa va d'amistosos, Jordi, aquest t'agradarà, perquè l'Europa de Primera Federació jugarà aquesta tarda a l'estadi de l'Andorra a partir de les 7 de la tarda. Andorrans i escapulats s'enfrontaran en el partit corresponent a la Festa Major d'Andorra la Vella. Primera oportunitat per veure Jordi Cano vestit amb la tricolor fa un any d'escapulat.
2: Doncs que guanyem millor. Gràcies, Jordi. Per l'última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
22: El diccionari TermCat.
28: Paraules noves que ja pots dir.
22: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
29: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les gyozas, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
28: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Molt bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen en menys de 24 hores els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 localitats en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals. Tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb màximes que tornaran a superar els 40 graus. Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà, i pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona, Maite Polo.
4: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
5: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
1: Les coses, Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
4: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
1: I Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
4: Oferia l'AP7 i l'A2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar ja l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el nou ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
1: AP7, que registra per ser aquest dijous, retencions molt importants.
4: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
4: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
1: I bon balanç del Grec 2026.
4: El Festival d'Estiu de Barcelona ha tancat l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
1: Esports, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
6: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis més en nivell 3 per un índex molt alt.
4: I es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialp.
1: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreu gerar els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
7: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
8: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i, davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra organització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
7: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
1: Va ser que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
4: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
1: I els incendis d'Àvila i Madrid estan ja estabilitzats. S'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
10: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
9: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
11: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
9: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
1: 8 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà com a mínim una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
12: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
13: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
12: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
14: No per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
12: Amb encara la per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: I un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor, el sindicat CGT ha alertat aquest dijous que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients.
4: Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
15: Que creiem que estem fent tard. Arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
4: El sindicat reclama transparència al consistori barceloní sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Més coses us ho destacàvem en titulars. A la ciutat de Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
16: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
5: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
16: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
1: I encara en la crònica de successos, un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
4: La Guàrdia Urbana ha avisat als Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
1: 3:45 de la tarda. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
18: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
17: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ho hem sabut aquest matí, ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, on malvivien desenes d'immigrants i que va tenir lloc el desembre de 2025.
4: La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament.
1: Dos minuts per 3:45, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària catalana. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
19: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
20: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
19: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
21: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
19: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
1: Passa que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
4: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: I la campanya d'inspeccions de la pesca marítima en Ciutat de la Costa Brava recreativa realitzada en els últims 4 anys s'han reduït per sota del 10%. 20% l'activitat sense llicència a Catalunya.
4: Aquest és el resultat d'una acció conjunta liderada per la Generalitat amb els Mossos i els agents rurals.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
0: La campanya de control es va iniciar el 2022 i s'ha allargat durant 4 anys. Els operatius s'han programat en diferents mesos, en períodes de 15 dies, per tal de cobrir totes les estacions de l'any. Els resultats mostren que el nombre de pescadors recreatius sense llicència se situa entre el 4 i el 10% en funció de la modalitat pesquera. Òscar Macarella, intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, valora així els resultats.
3: Catalunya presenta un alt grau de compliment en l'àmbit de la pesca recreativa. Això significa que la majoria de persones que realitzen l'activitat ho fan de manera responsable amb la llicència corresponent i d'acord amb la normativa vigent.
0: En total s'han inspeccionat 2.200 persones, un 20% amb llicències expedides fora de Catalunya.

0: mesos només van disposar de 5 hores diàries de servei, una situació que es va convertir en un dels casos més greus de restriccions al país. La nova connexió ha de garantir ara un subministrament estable i segur.
1: Suposava una cosa tan fonamental com obrir l'aixeta que no sortís aigua. Aquest és... Van estar 5 dies absolutament sense aigua, llavors van estar molts mesos amb 5 hores només amb aquest servei a través de cubes. Per tant, va ser un patiment molt gran el que va viure Cabrera, ja dic, fins al punt que tant en la discussió no, en el debat parlamentari com en el de l'opinió pública, Cabrera d'Anoia doncs estava absolutament vinculat a la cara negativa, no, d'aquesta sequera i d'allò que no ens havia de tornar a passar mai més.
0: La consellera ha destacat que aquesta situació evita que es tornin a repetir episodis com els viscuts durant la sequera. També ha remarcat que la infraestructura, que ha tingut un cost de 2,2 milions d'euros, ofereix una solució de futur per assegurar l'abastament d'aigua al municipi.
2: I la part privada d'Aigües de Tortosa ha presentat una reclamació judicial de més de 700.000 euros contra l'Ajuntament, que controla el 51% de l'empresa mixta Ràdio Tortosa, David Benito.
3: L'alcaldessa Marc Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i ha responsabilitzat del conflicte el contracte signat l'any 2010 pels anteriors governs de Convergència i Unió, ara Junts per Tortosa. Segons el govern municipal, aquell acord incloïa unes previsions de consum i d'ingressos que no s'han complert i plantejava una pujada acumulada de tarifes superior al 80% al final de la concessió prevista per al 2035.
4: La demanda contra l'Ajuntament no és una acció judicial impulsada ara, al juliol del 2026, sinó que té el seu origen en un contracte signat i decidit al 2010 per Bel i Roger, que van malvendre l'empresa d'aigües i ara és quan estem pagant les conseqüències.
3: El govern municipal ha anunciat que defensarà els interessos de l'Ajuntament davant els tribunals i que continuarà impulsant les inversions necessàries per modernitzar la xarxa. Paral·lelament, la taula de l'aigua començarà a debatre quin model de gestió ha de tindre el servei quan finalitzi l'actual concessió.
2: 12 minuts i arribem a les 3 i acord històric de les 5 principals colles castelleres. Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura conjunta per la propera junta del Comitè de Colles Castelleres. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Eduard Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
6: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte, i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
5: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
2: I ara sí, moment per la cultura. I per començar pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors. L'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet al conjunt de la ciutat, l'ocupació ha estat del 71%. Arnau Vidal.
7: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
8: Tanquem, i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
7: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaeker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
2: I aquest dijous s'ha presentat la tercera edició del festival Arnús, dirigit per l'artista cambrilenc David Callau. Vol posar èmfasi en totes les disciplines artístiques i vincular-les en el temps. Ràdio Cambrils, Marc Amayol.
9: Cambrils tornarà a unir diferents disciplines de la cultura en el festival Arnús 3, que se celebrarà el 9 d'agost a partir de les

0: 8 del vespre al Club Nàutic del municipi. Música, dansa, pintura, desfilada de modes i joies, tot en directe i sota la direcció de l'artista cambrilenc amb renom internacional David Callau, i enguany sota el lema Mitologia inventada. David Callau vol donar protagonisme al passat marítim de Cambrils.
1: A la gent que han fet coses per Cambrils i s'han vinculat a tot el que és el passat per tindre aquest present que tenim ara en aquest moment, no? Des de Nalamarc, els pescadors, des de Remandà.
0: El festival, que es vol convertir en un clàssic a l'estiu, també es vincularà en el present artístic de Cambrils. I un any més, a tots els beneficis que s'obtinguin es destinaran a l'associació Swim Forella, que lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica.
2: En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Bidet, famosísimo inventor, el barón especulador.
3: 8 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i el ple de l'Ajuntament de Canet de Mar proposarà aquest vespre concedir la medalla d'or del municipi a la Trinca i també a l'artista Joan Pere Viladecans. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
4: La Trinca, formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pasqual, és un dels grups més emblemàtics de la música i l'humor en català, amb una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Per la seva banda, Joan Pere Viladecans és un dels artistes plàstics catalans més reconeguts internacionalment, amb una obra exposada en museus i galeries d'arreu. Segons ha explicat l'alcalde accidental, Lluís Llobet, la proposta arriba després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Honors i Distincions.
5: Malgrat que el Toni Cruz ja ens ha deixat, crec que cal aquest reconeixement a aquest grup musical. És una referència d'obligat compliment que teníem, o una deferència cap a ells que els hi devíem, així com en Joan Pere Viladecans, que fa més de 20 anys que té el taller a Canet.
4: L'Ajuntament encara no ha fixat la data de l'acte de lliurament de les medalles. Les últimes es van concedir l'any 2023 al grup Comedians i a l'exalcalde Josep Rovira i Fors.
3: Doncs amb la música de la Trinca arribem als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
6: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós, que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
7: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
6: Els perigos continuaran amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans de segona un partit amistós. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Mentrestant, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
8: Tot i l'ajustat marcador, els arlequinats van ser molt superiors i van disposar de nombroses ocasions, incloent-hi 4 pals. La mala notícia, la lesió d'Alan Ribeiro en una mala trepitjada. El tècnic Ferran Costa confia que no sigui res greu.
9: Se li han de fer proves. En principi sembla que no serà tot ho greu que ens hem endut el susto, que està molt important. Confiem que les proves surtin bé. Ha pogut sortir caminant, que ja és molt. I, bueno, tampoc em vull avançar. Confiem que les proves surtin bé.
8: Ahir va debutar Pipa amb l'equip, mentre que Xavi Moreno, que va presenciar el partit, encara no va entrar en convocatòria. El de Torrelles de Llobregat és l'últim fitxatge anunciat pel club i ha signat fins al juny del 2029. Avui, d'altra banda, han estat presentats oficialment a la nova Creu Alta altres cares noves, com són Òscar Sanz i Yanis Rakhmani.
6: Tornant al partit, el tècnic dels manresans, Sergi Trullas, valorava el primer amistós de pretemporada del seu equip.
10: Volia que ens, potser no tan aviat, no?, a pretemporada, però sí que m'agrada que un equip es posi al límit, no?, com és el Sabadell, un gran equip. Avui l'equip ha tingut que estar al 100%, perquè si no era impossible competir contra jugadors de tant nivell. Estic molt content, sempre els dic als meus jugadors que el llistó l'hem de tenir molt, molt alt, i l'ambició és aquesta, no?, sempre tocant de peus a terra, però amb molt bones sensacions, amb molt content, a continuar treballant i a ajustar moltes coses que avui no han sortit gaire bé, però d'altres que les tenim que potenciar, que han sortit molt bé.
6: I l'entrenadora Sara Monforte valorava la derrota del seu equip. La l'Espanyol en el torneig Fuerteventura davant el Tenerife.
11: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé, la veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
6: I aquesta tarda, Jordi, pendent del partit de l'Europa, l'amistós a l'estadi de l'Andorra, anant a la festa major de l'Andorra a la Vella. El partit comença a les 7 de la tarda.
3: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Un total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, es troben aquest dijous en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell, Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Arès, Montsec de Rúbies i Maronia de Rialb. Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. Juanjo Salvador, cap de bombers de l'Ametlla de Mar, recorda les recomanacions més bàsiques.
2: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria que es faci, doncs no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
1: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjans d'agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual. I els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera DB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb 2 focs més. La plaça 4 de la secció d'instrucció de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per un detingut per agredir sexualment a un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. Segons recull la interlocutòria, l'agressió va tenir lloc la matinada del 25 de juliol quan l'investigat, que era amic de la família de la víctima i vivia al mateix domicili que el seu oncle, va atacar el menor mentre dormia en una habitació. El jutjat subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó. L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el govern espanyol han condemnat aquest dijous el crim masclista ocorregut dimarts a Sant Martí i que va acabar amb la vida d'una dona de 34 anys a mans de la seva parella. Els representants polítics han fet un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume com a rebuig al feminicidi, que va tenir lloc al pis on vivia la parella al carrer Andrade. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
1: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina

Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom 30 de juliol de 2026. I un dia com avui de 1818, la poetessa i novel·lista Emily Bronte naixia a Thornton, Anglaterra. Bronte va passar gairebé tota la seva curta vida en un presbiteri a Yorkshire, on el seu pare era pastor. Va desenvolupar el seu talent literari en aquest ambient, on amb les seves germanes petites, Anne i Charlotte, i el seu germà Branwell, van crear països i mons, com Hongria, on es desenvolupen les històries que ells inventaven. Emily Bronte només va deixar el presbiteri per viatjar a Brussel·les amb la seva germana Charlotte per estudiar francès i alemany i per perfeccionar el seu talent com a pianista. La resta de la seva vida la va passar a Harworth, dividint el seu temps entre les feines domèstiques del presbiteri i passejades pel camp i l'escriptura. Emily Bronte va escriure molta poesia. L'any 1846, amb la seva germana, es van autoeditar un volum amb els seus poemes, assumint elles el cost. A causa dels prejudicis de l'època, Emily va signar com a Alice Bell. També assumint el cost i amb pseudònim, l'any següent va publicar la seva única novel·la, Cims borrascosos, que va obtenir un cert èxit, tot i que res a veure amb el que va obtenir aquell mateix any la seva germana Charlotte amb Jane Eyre. La densitat i el rigor de la seva escriptura, la innovadora construcció de la seva novel·la, van deixar meravellats els crítics de l'època, tot i que fins a final del segle XIX no es va reconèixer l'abast del seu talent. Cims borrascosos és considerada avui una de les novel·les, un dels grans clàssics de la literatura anglesa. Tot i això va passar molt temps... Tot i això va passar en molt poc temps, ja que Emily Bronte va morir de tuberculosi quan tenia 30 anys. I un dia com avui de 1969, els Beatles seguien treballant en el seu 11è disc, Abbey Road, gravant noves pistes sobre temes com aquest Come Together, amb el que arrenquem el nostre magazín d'avui. Benvinguts, benvingudes al magazín de la veu de Sant Joan.

0: I seguim avançant-nos en la programació d'agost i avui parlem de les activitats comunitàries que han organitzat pel pròxim mes des del Consorci de Benestar Social. Es tracta de dues activitats diferents que tindran lloc el dimarts 11 i 18 a la piscina de Sant Joan. En parlem amb la Berta Valenciano i l'Anna Biel, tècniques del Consorci, les persones darrere d'aquestes activitats. Hola.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns. Que no, no feu vacances a l'agost.
1: No, no, nosaltres no parem.
0: Molt bé, home, feu-ne, eh? Alguna sí que l'heu de fer, eh?
2: Sí, sí.
0: Bé, parlem d'aquestes activitats que es tracten de Sopa de Pedres i l'Escape Identity. Parlem d'elles en separat. La Sopa de Pedres és un teatre de titelles sobre solidaritat i cooperació. Com és? Què ens en podeu explicar?
1: Doncs la sopa de pedres és un conte clàssic reversionat. No? I la història ens parlarà d'una titellaire que busca un lloc per menjar i dormir a canvi d'una funció de titelles. No? Llavors aquesta titellaire va arribar a un poble i va demanant això. No? El que es troba és que la gent del poble és diversa i que no li està oferint això que demana perquè estan en sequera. Llavors aquesta titellaire molt trista convida a les criatures del poble a fer una sopa de pedres amb una miqueta de les coses que tenen. I així és com a poc a poc van creant una sopa entre totes les persones del poble i finalment acaben fent com una espècie d'olla comunitària. No? Llavors el que fem és convidar a les persones a escoltar aquesta història i a reflexionar si això podria passar a la realitat o si podria passar al seu poble. La cosa és que els personatges d'aquest poble són diversos com a la realitat ens trobem. No? I el que fem és una mica també generar doncs, empatia amb la diversitat, generar relacions de solidaritat entre la comunitat i reflexionar sobre aquests temes.
0: Els feu vosaltres mateixes? És a dir, l'expliqueu vosaltres mateixes, el conte?
1: Sí, hem generat un... Bueno, tenim un teatre de titelles que anem voltant per tots els pobles, hem generat un material, unes titelles, i l'expliquem, no? Nosaltres també hem adaptat en relació també com els nostres objectius i a la nostra filosofia de treball a la història perquè tingui un sentit, no? I perquè la gent pugui això, doncs, generar empatia, solidaritat, reflexió, etcètera.
0: I després hi ha l'Escape Identity, que és una dinàmica participativa, entenc que semblen a un escape room.
2: Sí, exacte. L'Escape Identity és com el símil de l'escape room, l'únic que aquí juguem, en comptes d'haver d'escapar de l'habitació o el lloc on estiguis, doncs has d'escapar de la teva identitat, no? Perquè sí que és veritat que a partir de diferents proves, enigmes, jeroglífics... Bueno, de diferents proves a la dinàmica, doncs has d'anar descobrint qui ets tu, no? O sigui, deixes de ser la persona que ets per introduir-te en un nou rol que et convida a l'Escape Identity. I a mesura que vas avançant, doncs vas veient què et passa, perquè és un símil com de la vida, no? Comences amb l'estat del benestar, que tots i totes estem sota aquest paraigües, i vas fent com diferents estats, no? Primer l'educació, quines oportunitats tens, a l'hora de buscar feina a l'àmbit laboral, i després el de la vivenda. I en funció de la identitat que descobreixes el que tens, doncs, bueno, passen unes coses amb les altres i està molt bé i agrada molt bé que ja l'havíem fet l'any passat.
0: Sí, us donava a explicar que la Sopa de Pedres sí que no la recordo, però l'Escape Identity crec que sí, no? I també s'havia fet a la piscina precisament, oi?
2: Exacte, sí.
0: Expliqueu, sí. Què volen treballar exactament aquestes dinàmiques i per què és tan important treballar aquests aspectes i valors?
1: Clar, per nosaltres, no, com a consorci, una de les nostres, no, com leitmotiv una mica, la nostra filosofia de treball és el respecte per les identitats socials, no? I el que busquem és promoure la cohesió social, la comunitat, la solidaritat, el respecte per la diversitat. Llavors, per nosaltres és clau, no, que això es faci des d'un lloc vivencial, no? Si nosaltres anéssim als pobles a dir, no, com s'han de fer les coses, doncs creiem que no generaríem cap tipus d'impacte, però si ho fem a través d'un conte, no? D'un conte amable, bonic, o d'un joc, no? un escape room, que agrada a persones de totes les edats, no? Alhora, és una cosa lúdica, però que té un missatge que per nosaltres és molt important i que per nosaltres també forma part de la responsabilitat que tenim social, no?
2: Sí, bé, la teoria més o menys tothom se la sap, no? Però quan ho vius és quan et remouen coses i nosaltres juguem amb el remoure des de dins, no? Per poder reflexionar i poder trencar també doncs estereotips o pensaments que, clar, que si no t'ho trobes és molt difícil, doncs, canviar-ho. I aquest és el nostre objectiu, no? I la necessitat que veiem que s'ha d'anar treballant en aquesta línia.
0: Es fa la piscina, que és un lloc especial i curiós, vull dir, fa molts anys no s'hi feia res més de la piscina a Canadà, i és veritat que cada cop s'hi fan més coses i a la de Sant Joan, doncs, moltes activitats que organitzeu vosaltres, que entenc que és una forma, bé, d'assegurar-te, doncs, que hi haurà gent que participarà a l'activitat, que potser no hi hagués vingut, però que està allà i llavors hi vol participar, però potser també és un espai on, potser, no sé, justament vens de saltar l'aigua, el teu cap està com molt obert i molt, molt excitat, i és un bon moment, no?, potser, per fer aquesta mena de reflexions.
2: Sí.
1: Sí. Per nosaltres és això que dius, no?, que és interessant anar a llocs on les persones no s'esperen que pugui passar, no?, una activitat així. I el que ens trobem és que té molt, molt bona acollida, la gent en té ganes, i també nosaltres no forcem a ningú a participar, no? Qui participa, qui vol, i si algú té ganes de refrescar-se a la piscina, cap problema, no? Però sí que és cert que ens trobem, no?, amb això que dius, com gent oberta, amb ganes, no?, encuriosida.
2: I sí que és veritat que la piscina, i més aquests estius que estem tenint, no?, de tanta calor, hi trobes tothom, no? Tothom o moltes persones diverses, que potser si programes alguna cosa en un lloc en concret potser no vindrien, i allà ja et veuen, ja s'acosten, ja demanen, no? I ens ajuda a poder arribar a altres persones que potser d'una altra manera no arribaríem.
0: Com hem dit, aquestes activitats es faran els dimarts 11 i 18 d'agost a la piscina de Sant Joan. Entenc que te la fareu a altres pobles, igual hi ha gent que ens està escoltant del nostre entorn que potser vol saber si estareu també al seu poble. Us anireu movent?
2: Sí, per exemple, la sopa de pedres ja l'hem fet a diversos llocs, l'hem fet a Vilallonga, la farem a Planoles,
1: hem anat a Can de Bànol, hem anat també als casals d'estiu. Ens anem movent per tota la comarca. Just ahir vam fer una dinàmica a Pardines, que es diu Estat a la Guerra, també molt interessant. I de cara a l'agost, això, venim a Sant Joan,
2: a Camprodon.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Ens vam mover.
0: Entenc això, que sí, que la gent podrà consultar les agendes dels seus pobles i ja ho trobarà. Des del Consorci teniu una bona radiografia de la situació de la xarxa comunitària a la comarca. No sé què ens podeu explicar, com ho veieu.
1: Sí, nosaltres, també, no?, en la línia de la nostra filosofia de treball, el que és important quan fem accions de sensibilització o de dinamització comunitària és treballar amb les entitats del territori, no? I llavors una de les coses que fem, bueno, a part de que el nostre bagatge, no?, ja tenim com contacte amb els agents dels diferents pobles, però quan anem a fer una acció el que busquem és, doncs, contactar amb les entitats, associacions de dones, això, els casals d'estiu, les escoles, les AFAs, no? Perquè per fer difusió de les activitats i perquè també d'alguna manera ens puguin donar, no?, aquest contingut de proximitat i de la realitat del poble concret, doncs això, no?, doncs més proper.
2: Perquè és això, nosaltres sí que tenim com un marc totes les activitats, però a diari ens adaptem al públic que tenim, no? Que és diferent, doncs, fer això, la sopa de pedres amb un casal d'estiu de nens i nenes petitons i petitones, o que ja són una mica més grans, o jo què sé, o si és un àmbit familiar, doncs també s'adapta, si és només de joves o adults, doncs això ho anem modificant també a mesura que anem a cada poble i per això veiem la importància, no?, de poder parlar i treballar amb el territori, no?, que és qui està i qui és qui coneix.
0: Molt bé, doncs escolteu, Berta Valenciano i Ana Biel, tècniques del Consorci, persones darrere d'aquestes activitats de les quals hem parlat, moltíssimes gràcies i de veritat, feu una mica de descans. Ja en feu, vull dir que quedi
2: ja
0: clar.
2: Ja el trobarem, sí, ja. Home.
1: Gràcies.
0: Vinga, una abraçada.
2: Adéu, bon dia. Adéu.
0: I Tom Morello continua avançant els temes del seu pròxim treball, Everyone Gets Everything They Want, que veurà la llum el 25 de setembre. El guitarrista de Rage Against the Machine ha comptat amb moltes col·laboracions, com les de Serge Tankian de System of a Down, o la del seu fill, el també guitarrista Roman Morello, que és qui toca el riff de guitarra que escoltem a Date Night, el nom del seu nou avançament.

0: I aquesta setmana la Generalitat ha publicat un nou mapa de mercat residencial tensionat que ha passat d'incloure 271 municipis a incloure'n 302. Per una banda, hi ha 22 municipis que ja no compleixen les condicions per considerar-se tensionades, i tot i que moltes veus defensen que això ha sigut gràcies als topalls del lloguer que permet aquesta mesura, se les ha tret del mapa. Per altra banda, 53 localitats passen a ser considerades zones tensionades, i per això el govern les inclou a partir d'ara en aquest llistat. Doncs bé, entre aquestes noves localitats hi ha Sant Joan de les Abadeses, cosa que no ha sorprès gaire, ja que qui més qui menys coneix alguna persona que fa molt temps que busca pis de lloguer a Sant Joan i no en troba o són cars. En tot cas, justament ahir vam parlar amb l'alcalde Ramon Roquer sobre aquest tema i avui us ho portem aquí.
1: Bé, Ramon, doncs ahir es va publicar aquesta llista més ampliada de municipis declarats en mercat d'habitatge tensionat. Sant Joan és una d'elles. No sé si és una cosa que sabíeu, que esperàveu, que volíeu.
2: No, nosaltres no ho sabíem, i la veritat, el fet que s'hagi declarat Sant Joan mercat residencial tensionat, sota aquesta declaració podem parlar d'aspectes positius i de no tan positius, avantatges i inconvenients. És a dir, Sant Joan té un problema d'habitatge, fa temps que ho diem, per això l'Ajuntament vam redactar primer doncs, un informe, un primer projecte d'habitatge buit, després un de mobilització d'aquest habitatge, i després de tota aquesta feina el que sí hem pogut constatar és que és molt difícil incentivar l'oferta. Sant Joan té un problema d'oferta. Degut a això, els preus últimament s'estan apujant molt. Per tant, per una banda, el fet d'entrar doncs, en aquesta llista fa que sigui encara més difícil crear oferta, perquè aquells petits inversors que estaven treballant últimament per poder posar habitatge al mercat de lloguer, pot ser que bé, que ara vegin doncs, que aquests lloguers no compliran amb les seves expectatives. Però, per altra banda, també estem veient doncs, aquests últims mesos com estan pujant d'una forma ràpida, accelerada, els preus dels lloguers, i això tampoc ens ho podem permetre. A Sant Joan, la gent de Sant Joan no pot pagar determinats preus de lloguer. De fet, aquells que hem entrat és perquè s'ha demostrat, i això es fa amb números, de que el lloguer passa a ser més del 30% de la renta de les persones. Per tant, això constata doncs, que a Sant Joan també hi ha un problema important amb l'habitatge. En tot cas, hem de veure com mobilitzem l'oferta, com ho fem per posar habitatges al mercat. De fet, a Sant Joan en aquests moments hi ha dos projectes importants. N'hi ha un que ens ve des de l'Ajuntament amb la rehabilitació de la casena de la Guàrdia Civil per crear aquests nous habitatges. I, per altra banda, també tenim algun projecte privat que pretén en els propers anys crear un volum important d'habitatge, i això podria fer-nos tornar a una situació una mica més estable. Bé, en això estem, i veurem doncs, com evoluciona tot després d'aquesta declaració.
1: Mm-hmm. Clar, això afecta, em sembla, a persones que tenen més de 5 habitatges de lloguer. No sé si heu pogut parlar en aquests darrers mesos i després també després de la notícia amb algun d'ells, amb algun d'aquestes persones que tenen habitatges.
2: Sí, evidentment estem parlant de grans tenidors, però estem parlant de persones que poden arribar a tenir doncs, aquests 5 habitatges, i hi ha moltes persones que acumulen aquests 5 habitatges, i tot i que no són grans empresaris o del sector immobiliari, sí que a Sant Joan tenen doncs, aquest volum de 5 habitatges. Per tant, sí que afecta a molts privats, a propietaris d'habitatge, que en aquest cas doncs, els tenen a lloguer, i que també ara doncs, han de replantejar una mica el seu negoci en aquest sentit. Per això nosaltres pensem que qualsevol mesura que freni l'oferta crec que no ens ajuda, però per altra banda també és veritat que hem d'aturar aquesta acceleració d'aquest increment de preus que hem pogut viure doncs, en els últims, no sé si hi ha algun any, però bueno, en els últims mesos s'està evidenciant moltíssim que els nous lloguers estan a uns preus que és molt difícil poder-los pagar visquent a Sant Joan les Abadesses.
1: Ja per acabar, entenem això, que potser hi havia gent que tenia pisos i no els oferia. M'està dient que clar, que si justament els lloguers estan limitats, potser aquesta gent pot tindre incentius per posar aquests habitatges al mercat?
2: Totalment, totalment. Nosaltres amb l'estudi d'habitatges buits que vam fer i amb l'estudi de mobilització de l'habitatge es va demostrar que Sant Joan doncs, tenim un volum important d'habitatge. Crec que parlàvem de més de 200 i pico d'habitatges. Segurament d'aquests parlàvem de que un terç, més o menys, estaven en condicions per poder ser doncs, ocupats. Ara, evidentment, si hi ha aquests topalls, difícilment, si ja hi havia poc interès en utilitzar aquests habitatges de lloguer, crec que aquest interès encara pot haver baixat una mica més. De totes maneres, jo crec que les notícies no són ni molt bones ni molt dolentes. Vull dir, hem d'analitzar la situació, la nova situació que ens deixa, no?, aquesta declaració, i treballar tant amb el sector privat perquè no pari la creació d'oferta, com també estar molt atents a veure quins són ara els lloguers, no?, que s'estan oferint i que s'està treballant a Sant Joan de les Abadesses.
1: Mm. Per on podria passar aquesta solució, aquest treball, què es podria traslladar?
2: Bueno, la veritat és que tinc molta esperança que, com et deia, que en els propers dos anys a Sant Joan, de la mà de la iniciativa sobretot privada, sí que aconseguim millorar molt l'oferta, i això també ens podria situar en una altra situació, de no tenir aquest mercat tan tensionat i que la gent que viu a Sant Joan realment pugui trobar habitatge de lloguer a Sant Joan. Jo crec que això relaxaria molt la situació. Però bé, per una banda, hem de treballar per crear l'oferta. Aquesta, ja dic, des de l'Ajuntament, a través de la caserna o a través de la compra d'algun altre immoble, hem de seguir treballant per incrementar aquesta oferta. Jo crec que sense la iniciativa privada que ens acompanyi això és molt complicat, però Sant Joan penso que la podem arribar a trobar. I per altra banda, crec que tothom considera a mi que els lloguers de Sant Joan hem de mirar que siguin raonables, perquè si no és molt difícil poder-te quedar a viure en el poble en què has nascut o has viscut o estàs treballant.
1: Mm-hmm. Per últim, ja canviant de tema, vostè ara fa un viatge a Barcelona per fer una signatura de la compra de l'edifici de les Vedrunes. Com d'important és això per Sant Joan?
2: Jo crec que és molt important, perquè la ubicació d'aquest edifici és molt bona. Per tant, la compra és una compra estratègica. Nosaltres ja vam decidir ubicar la biblioteca a l'edifici d'Urani Reinals, propietat de la Fundació Espona. L'ampliació d'aquesta és just al costat, en aquest cas s'ubicaria a l'edifici que ja és de titularitat municipal, i el fet de comprar aquest immoble, que havia quedat just al mig entre la part municipal, també estic parlant de l'edifici de l'Alt de Tot de la Pujada de les Monges, que també és municipal, per tant es quedava aquest edifici, no tenia cap sentit que aquest edifici acabés en mans privades per un ús privatiu. Jo crec que era l'última peça que faltava de tot aquest conjunt, i és important pel poble perquè hi podrà desenvolupar projectes vinculats a un espai sociocomunitari, entre social i cultural. Podrà ubicar-hi dintre de tot aquest àmbit la biblioteca i la seva ampliació. Per tant, jo crec que a Sant Joan li anirà molt bé poder comptar amb aquest edifici, amb els seus projectes ubicats en aquest espai.
1: Per la gent que no va seguir al ple, com es farà això? Perquè tenim entès que es farà en dues parts, oi?
2: Sí, de fet, ara ja signem la venda, la compra, i ja materialitzem el primer pagament de 100.000 euros, i l'any que ve hem pactat amb la comunitat de Vedrunes que l'any que ve l'Ajuntament acabarà pagant l'altra meitat, i així ja s'haurà acabat, no?, la compra definitiva, i per tant l'Ajuntament ja serà propietari de ple dret d'aquest immoble. De fet, tenim projectes que estan pendents de poder ser ubicats en aquests espais, prèvia reforma, evidentment. Però bé, vam estar explicant la setmana passada que l'Ajuntament s'ha presentat i està optant al programa de barris, i en aquest programa de barris ja hi ha diners i fons, tant per la compra de l'edifici de les Vedrunes com també per als seus projectes posteriors.
1: Mm. Això no vol dir que en el cas que no hi hagués el pla de barris no quedaria en un sac, això, no? Vull dir, continuaria treballant?
2: Sí, no és cap problema, perquè ara ens hem presentat a la segona convocatòria del pla de barris. El govern ja ha avançat que en queden 3 més. També el president Illa va avançar que a la tardor hi haurà un pla de pobles per als municipis de fins a 5.000 habitants. Sant Joan també hi podrà accedir. Estem parlant de projectes de fins a, crec, si no hi ha canvis, de fins a 3 milions d'euros. Per tant, Sant Joan tindrà moltes oportunitats a través d'aquestes línies, però també de fons europeus que aniran sortint ara en els futurs quatrienis de FEDERS, etc., per poder rehabilitar aquest edifici, i en pocs anys, estic parlant de curt termini, 4-8 anys, poder tenir aquests espais ja oberts al públic, amb els seus projectes culturals, sociocomunitaris, com et comentava, amb la biblioteca ampliada, etc. I són projectes que jo els veig a molt curt termini si se segueix treballant des de l'Ajuntament en la mateixa línia.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies, alcalde.
2: No, a vosaltres.
0: L'últim cop que vam parlar amb la Martina Retxe era per felicitar-la perquè el seu projecte havia estat un dels nominats al Premi per la Innovació en Matèria de Tecnologies Renovables de la International Windship Association. En aquell moment, fa gairebé 5 anys, era el projecte en què la Martina estava treballant pel seu doctorat. Avui la tornem a tenir al telèfon perquè l'hem trobada, hem trobat el seu nom, les seves declaracions, en un article de la revista Forbes, en què parla de la seva feina i sobre les instal·lacions on es fabriquen els pals més avançats del món. Ara ens ho explica ella mateixa, perquè la tenim amb nosaltres. Hola, Martina.
3: Hola, Joan.
0: Escolta, com es pronuncia? Es diu Forbes? Forbes?
3: Jo li dic Forbes, eh?
0: O sigui, sí?
3: Sí.
0: És que, clar, no n'havíem hagut de parlar mai, no havíem parlat mai amb cap Sant Joan encara que hi hagués sortit, per tant, que l'enhorabona. No sé com va ser això.
3: Sí, gràcies. Va ser una sorpresa també per mi, t'he de dir. O sigui, m'han contactat per fer un podcast, un podcast molt, molt famós per el món de la vela, o sigui, molt específic de temes de vela, a nivell estatal. I just quan vam acabar de gravar el podcast em va dir l'entrevistador: ah, m'ha agradat molt parlar amb tu, potser faig un article a la Forbes. I vaig pensar, què diu? O sigui, m'ho vaig prendre una mica com a serà broma. I no, sí, em va enviar un missatge al cap d'uns quants dies dient: bueno, ja està l'article. I per sorpresa de tots, doncs mira,
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, superxulo.
0: Déu-n'hi-do. Com dèiem, quan et van fer l'entrevista el novembre de 2021, estaves com entrant en aquest món, és a dir, ja hi eres, però vull dir, des d'una part acadèmica i començant a entrar en el món laboral. Ara llegim l'article, que ets technical manager de Northwind Ships. Explica'ns aquest recorregut en aquests últims 5 anys.
3: Sí, doncs, mira, 2021 acabava d'acabar el màster, diguéssim, i va ser quan ja començàvem a preparar tot el tema del meu doctorat en veles. I va ser quan em van donar aquest premi, doncs, pel tema del doctorat i el que volíem fer, diguéssim. I res, llavors he estat 3 anys, des del 2022 al 2025 he estat treballant en el meu doctorat, on vam estar desenvolupant un programa informàtic que el que ens ajudava era a seleccionar el tipus de vela, el nombre de vela, les dimensions i on posar-les a bord, per tal de maximitzar l'estalvi energètic i minimitzar el cost invertit de la instal·lació per barcos comercials. Llavors, això ja és una cosa que vaig acabar el març de l'any passat. I des de llavors, bueno, tot el doctorat el vaig fer amb l'empresa líder en el món de veles, que és North Sails, que forma part del North Technology Group, que és un grup molt gran de tot de tema de veles, pals, cables, o sigui, tot el que va des de kitesurf, windsurf, a tot el tema d'esbarjo així de veles més petites fins a la Copa Amèrica, que és el que vam veure a Barcelona fa uns anys. Doncs tot això és un sector que fem nosaltres dintre del nostre grup, dividit en moltes empreses petites. I llavors, a través del meu doctorat, vam veure que hi havia l'oportunitat d'expandir aquest negoci cap al sector comercial. I per això vam crear Northwind Ships. O sigui, tot el grup és de North, doncs vam fer una nova empresa que es diu Northwind Ship, i jo al acabar el doctorat, doncs vaig agafar el rol de technical manager i estem treballant amb això en el sector comercial.
0: Pel que entenc, doncs, aquesta empresa líder i tan grossa, aquesta branca la va engegar per tu?
3: Bueno, més que per mi en si com a persona, et diria més de tots els la recerca i sobretot el programari que vam fer i tota la investigació que, bueno, que vaig anar aportant al llarg del meu doctorat. I al final el doctorat, encara que sigui jo la persona que feia la feina en si, tens un equip a darrere on et donen idees i la veritat és que vam actuar, hi havia la Universitat de Dinamarca, llavors vaig fer una part a Harvard i l'altra part era a North, diguéssim, a l'empresa. I entre tots tres, més jo, doncs clar, hi havia molta pluja d'idees, em guiaven molt i va ser, la veritat, un luxe poder treballar junts. Però més que res va ser arran dels resultats i de dir: mira, això és un mercat amb un potencial enorme, nosaltres en sabem molt de veles, ara en sabem encara més en posar veles a barcos comercials gràcies a la feina que ha fet aquesta noia, per dir-ho així. Doncs que millor que es quedi i comencem la nova empresa.
0: El dinar ric és això que expliques o és una altra cosa que esteu desenvolupant?
3: Sí, no, el Dynarig és un sistema de vela, perquè ens entenguem, el sistema modern de vela quadra o la vela típica rectangular dels barcos Clipper, o de qualsevol barco de tothom ha vist des del Caribe, doncs el barco La Perla Negra, aquell tipus de veles es diu una vela quadra, i el Dynarig és com la versió moderna i molt més optimitzada d'aquestes veles. Llavors, aquestes veles ja s'han instal·lat, o sigui, són propietat nostra, les hem estat construint durant fa ja 10 o 15 anys, i s'han instal·lat en barcos de superiors de luxe, com el Falcó Maltès o la Perla Negra, no és la de Pirates del Caribe,
0: ara
3: però és
0: un
3: iot que es diu la Perla Negra igual. De fet, és probable que la gent algun cop els hagi vist a la Costa Brava, sobretot a Mallorca o a Eivissa. És molt característica perquè és una vela com molt rectangular, estrima, o sigui, s'ajusta la vela rotant el màstil. Llavors vol dir que tu pots anar a vela, però no hi ha cap cabo o cap línia coberta, és supersegur i són completament autònomes. Llavors, encara que no tinguis gaire coneixement en navegar, que a vegades en el tema de superiors també, tot el tema hi haurà molta vela, necessito molta tripulació perquè m'ajudi, doncs el Dynarig l'avantatge és que es pot controlar, són uns botonets que estan al pont de l'embarcació, on hi ha capitania, diguéssim, on hi ha el control de l'embarcació, i allà hi ha uns botonets i una sola persona pot controlar tantes veles com vulguis. O sigui que això seria el que és el Dynarig. I l'hem estat instal·lant des de fa anys ja en superiors, i a través del meu projecte vam veure que aquesta tecnologia que teníem es podia adaptar per anar a barcos comercials, per totes les prestacions que t'he dit, doncs que és superfàcil d'automatitzar, és molt segur, té una operació molt eficient, o sigui, és, aerodinàmicament és molt bo, genera molta força per metre quadrat de vela, i té moltes bones prestacions doncs anar amb diferents rums, diferents condicions de vent, pot aconseguir velocitats molt bones. I llavors això és el que estem fent. És un dels nostres productes principals, però també tenim altres productes que podem oferir en aquesta indústria.
0: Per tant, entenc que, tornant a la Perla Negra de la pel·lícula, l'escena aquesta saltant, tallant les cordes i que la vela caigui damunt d'algú, això no ho podríem fer amb les
3: exacte.
0: Vostres.
3: Exacte, de fet la imatge aquesta que tenim de que en diuen izat veles o el que sigui allà a la pel·lícula, i que tots es pugen al màstil i a les, com als pals horitzontals, no? Aquells que es posen a sobre i van, entre tots van lligant la vela, doncs ara ens hem d'imaginar que aquestes veles, bàsicament la vela, o sigui, aquest pal, diguéssim, físicament podria semblar similar, òbviament és feta de carboni i té moltes altres coses molt més avançades, però la vela en si, o sigui, el material aquest flexible, blanc, surt de dintre el màstil autònomament i ella s'instal·la perfectament on ha d'estar. I això va tot amb botonets. O sigui, no necessites allà gent pujant al pal.
0: El que és xulo i impactant és que tenen aquest color negre, no? Que sí que ens fan pensar això amb la Perla Negra. No n'hem parlat, però clar, també són molt importants, crec, les xifres relatives a l'estalvi de tones de combustible i també, per tant, d'emissions, no?
3: Sí, exacte. Nosaltres, de fet, venim d'un grup especialitzat en regata i en superiors, diguéssim, però sobretot en regata, això és l'origen de North, del grup. Bàsicament a Copa Amèrica ens hem de fer una idea que totes les veles de tots els barcos que vam veure navegant, tots els màstils, els components, la majoria eren productes nostres. Llavors nosaltres estem, tota la tecnologia que generem és com la puntera en el tema de regates, no? Llavors entenem molt bé com funcionen aquestes veles, què hem de fer per millorar, com s'han d'instal·lar bé, tots aquests factors. I òbviament venim de l'ADN de navegar a vela. No tenir la vela perquè m'ajudi un 5% o un 10% d'estalvi. Llavors, sí que és veritat que la indústria s'està movent primer, bueno, al final encara està molt en la seva, en els seus primers anys, però sí que veiem que al principi només eren instal·lacions de veles que et podia generar un 5, un 10% d'altres tipus de sistemes. Crec que ho vam parlar l'últim cop, que hi havia molts sistemes diferents de veles.
0: Sí, sí, i en aquells que ens vas explicar que eren només un, com un tub, no?
3: Exacte, sí, que anem des d'un cilindre que rota sobre si mateix fins a la vela aquesta, el Dyna Rig, que us estava explicant. I doncs el que hem vist és que a més aquests cilindres s'han estat instal·lant per poc estalvi, o bueno, que ja és significant, eh? Però estem parlant d'un 5 fins a un 20% d'estalvi, i nosaltres el que fem és amb els nostres sistemes són més òptims quan estem parlant del menys 50% d'estalvi energètic per al vent.
0: Aleshores,
3: perquè tenen, bueno, hi ha uns pros i uns contres de cada sistema, i el tema dels nostres productes, que són més, pesen menys i operen millor amb angles de vent més tancats, diguéssim, o sigui que és que et mous amb la força del vent.
0: Super interessant. Entenc que això també està a les beceroles pel que dius, en aquest sistema.

0: objectius i regulacions per poder aconseguir aquest objectiu. Llavors, tenim una flota mundial on cada cop està més forçada a reduir per un tema de regulació. I llavors l'OMI també ha integrat un sistema bueno, està en debat, encara no està aprovat per tot el tema del Trump, però hi ha una discussió a l'OMI que és d'aplicar una taxa de carboni, que diem. O sigui, una taxa per totes les emissions que emeten els bancs. Que avui dia això només està aprovat i està en funció, en funcionament, a la Unió Europea. O sigui, avui dia la Unió Europea, tots els barcos que naveguen per la Unió Europea han de pagar no només el preu del combustible, sinó el preu de totes les emissions que generen. Llavors, aquí ja estem parlant que el cost ha augmentat dels barcos, a part de la guerra que ha fet que el
1: El
0: cost del
1: preu
0: petroli, si el preu del combustible se n'anés de mare, no? O sigui, que es dupliqués, es tripliqués. I a part tenim que al final és una indústria global que depèn, tots els temes geopolítics afecten aquesta indústria, no? O sigui, que es tanqués el Golf, que es tanqués l'estret també de Suez, que es tanqués tots aquests factors, implica encara els barcos fan rutes molt més llargues perquè han de passar per a baix a Sud-àfrica, al Cap de Bona Esperança, amb preus de combustibles cada cop més alts, pagant amb regulacions verdes cada cop més severes, no? O sigui que cada cop ja els costos s'incrementen exponencialment i això al final el que ens afectarà és el nostre dia a dia, no? O sigui, a part d'haver de fer un canvi ja com a societat per tenir un món millor i tenir un món més verd i que no tinguem aquestes calorades al juny a 40 graus a Sant Joan, encara no hi hem arribat però estem allà, doncs també que no ens afecti tant a la nostra butxaca, perquè al final tot ve en barco, la nostra roba, els nostres cotxes, els nostres aliments. Si el cost del transport s'encareix, que s'encarirà si continuem així, això vol dir que cada cop, doncs, o sigui, el que sigui, les maduixes que trobem a fora de temporada, que venen, no sé, de Sud-amèrica, doncs valdran el triple o quatre vegades més.
1: I
0: I així amb tot.
1: de fet, parlàvem, que recordo que em va impactar, em sembla, que deies que els vaixells contaminen molt, però que ara com són actualment, però que continuen sent el mode més eficient de transportar, perquè clar, lliscar per l'aigua, doncs, és molt més fàcil que no pas aixecar no sé quantes tonelades de terra volant, eh?
0: Sí, exacte. De fet, parlem de la indústria que transporta més del 80% de tot el comerç global, no? Tot el que comprem i aquestes coses, i emet un 3% de les emissions totals. Veiem que el balanç, o sigui, si tu mires en números relatius, dius, ostres, estic transportant, de fet és quasi un 90, eh? Diem més d'un 80 perquè no arriba al 90, però és quasi un 90%. Clar, estic transportant tot aquest volum de mercaderies, que no només són les coses que la gent compra a AliExpress o Temu a Xina, sinó és tot, el gra, el petroli, òbviament, qualsevol químic, qualsevol menjar, carn, si volem carn argentina, això segurament ve amb un barco refrigerat. Llavors, tot això ho transporten els barcos, o sigui, amb la penalització d'emetre un 3%, que òbviament, relatiu és poc, però un 3% no deixa de ser un 3% i també hem de fer alguna cosa com a indústria per reduir això, no?
1: Ja per acabar, eh? Els periodistes a vegades fem aquells jocs de paraules i podríem dir que hi ha una investigadora o una dissenyadora treballant per canviar tot el sistema de les veles del transport comercial des de Sant Joan, però és que ara és literal, no? Ara estàs a Sant Joan.
0: Sí, Joan, ara de fet estic 100% a Sant Joan, ara he pogut tornar a casa, llavors treballo a distància des d'aquí i la veritat és que és un luxe, o sigui, poder fer el que t'apassiona, com és la meva feina en aquest cas, des de casa, que és el lloc realment on vull estar, doncs és un luxe, no... No hi ha cap altra cosa.
1: No hi ha mar, no hi ha onades, no hi
0: Exacte.
1: ha per provar, no?
0: No hi ha mar, però és un dels... De fet, és un dels avantatges. A mi m'ha agradat molt estar tots aquests anys fora perquè he pogut veure moltes coses, he conegut a molta gent i he après moltes maneres diferents de treballar, però realment

0: ja tenia ganes de tornar i tenia ganes, de fet ho parlàvem amb la meva empresa, i em deien, perquè tenim unes oficines molt grans a València, em deien, no, vés a València, que hi ha mar i pots sortir a navegar, i jo vaig dir, no, no, jo si torno, me'n torno a Sant Joan de les Abadesses. I la veritat és que és això, un gran... Crec que el Covid, una de les parts bones que ens va donar va ser que va demostrar que amb el teletreball pots fer-ho igual, no? I després, ara també hi ha moltes facilitats, et pots moure bastant si hi ha qualsevol cosa. I bé, així estem.
1: Molt bé. Si et deixem fer això també, tot i que tens raó amb el que dius de la coll, però si t'ho deixem fer és perquè doncs, confia molt en tu i està molt content. Si no, tampoc suposo que no posen tantes facilitats.
0: Sí, sí, exacte. I doncs també és un món molt, molt nou i costa molt que hi hagi gent experta o que sàpiga del tema. Llavors sí que és veritat que en aquest cas la meva empresa s'adapta molt a les necessitats de cada persona, perquè saben que el ser tan específic i no poden trobar gent a tot arreu, no? Llavors la que en coneixen un i funcionen, en aquest cas jo, doncs sempre s'intenten adaptar. I tu recíprocament, jo en el meu cas, com que hi ha aquesta flexibilitat, no? Si et donen beneficis, tu també respons.
1: Doncs, correcte, sí. És així. Doncs Martina, moltíssimes gràcies. Vam parlar fa 5 anys, parlem ara, d'aquí 5 anys. Esperem parlar abans. Esperem que hi hagi una molt bona notícia abans per poder parlar abans, però si no, d'aquí 5 anys quedem.
0: Sí,
1: vale?
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu. I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor, segons ha informat Protecció Civil aquest dijous. Una atenció que s'ha registrat des de l'activació de l'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, fet el passat dimarts al vespre per la calor extrema prevista pels dies que venen. D'aquesta vintena d'atesos, 10 han requerit una ambulància pel trasllat a un centre sanitari i 11 han rebut l'assistència del 061 Salut Respon. Per la seva part, el Servei Meteorològic de Catalunya ha destacat que aquest dijous és el dia més crític de l'episodi amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
2: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases, regent de la farmàcia Capell.
3: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
2: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
4: No per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
2: Amb encara la agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: I un nou capítol a la polèmica de Ripoll, on el Departament de Secretaria de l'Ajuntament ha emès un comunicat per defensar el procés de selecció de la policia local, en què una de les guanyadores ha estat la filla de l'alcaldessa, Sílvia Orriols. Asseguren que el procediment s'ha tramitat amb escrupolosa observança de la normativa vigent i dels principis constitucionals d'accés a l'ocupació pública. També deixen clar que no han rebut cap mena de pressió i que han actuat amb total independència i discrecionalitat tècnica. D'altra banda, lamenten que s'hagi posat en dubte la integritat i professionalitat dels funcionaris que han intervingut al procés. El govern de Ceuta ha denunciat aquest dijous una persistent entrada massiva d'immigrants i ha demanat tancar la frontera amb el Marroc, desplegar l'exèrcit i declarar una situació d'emergència nacional. Tal com ha dit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives Lara, la situació s'ha agreujat en les últimes hores per l'entrada a peu de centenars de persones per l'espigó del Tarajal. Per això demana reforçar les forces de seguretat i desplegar l'exèrcit per garantir la inviolabilitat de la frontera. El Ministeri de l'Interior, per la seva banda, ha destacat l'exemplar col·laboració entre Espanya i el Marroc i ha promès aplicar mesures pel retorn de totes les persones que han entrat legalment. I un apunt per tancar, la circulació a l'AP7 ha quedat normalitzada cap a un quart de 3 de la tarda després de que s'hagi retirat el camió accidentat a primera hora del matí que ha provocat retencions. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Un jutjat de Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia d'apartar dels seus dos fills menors d'edat la dona morta aquest dimarts al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare va denunciar la dona per maltractar els fills i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció cap a ells i buscar un allotjament a la mare. No obstant això, el magistrat ho va denegar i la Fiscalia va presentar un recurs d'apel·lació que encara no s'ha resolt. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe, el va abandonar i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. Precisament aquest matí s'ha produït a la plaça Sant Jaume de Barcelona una concentració per condemnar el feminicidi i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha fet autocrítica.
2: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista, per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
1: Ara s'investiga si els fills de la parella que es trobava en procés de separació haurien estat testimonis del crim. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que està treballant per donar una resposta immediata a la situació generada per l'arribada massiva de migrants marroquins a Ceuta. Després d'una trucada amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, Sánchez ha explicat que s'està mobilitzant tots els recursos necessaris, treballant amb les autoritats marroquines i internacionals i preparant les mesures necessàries per recuperar la normalitat el més aviat possible. L'entrada irregular de més de 1.000 persones a Ceuta ha fet que Vives demani el tancament de la frontera amb el Marroc, el desplegament de l'exèrcit i la declaració d'una situació d'emergència nacional. La síndica de greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, ha obert una actuació d'ofici arran de les incidències detectades a les proves PISA 2025 de la comunitat. En concret, la institució ha sol·licitat al Departament d'Educació informació detallada sobre els 51 centres que formaven part de la mostra, les característiques de l'alumnat exempt, els mecanismes d'acompanyament i supervisió aplicats pels centres participants, la verificació posterior dels criteris aplicats i les causes que expliquen l'error detectat. També ha sol·licitat la documentació enviada als centres abans de les proves i una còpia de l'informe elaborat arran de les diligències informatives obertes per esclarir els fets. I un breu apunt de cara aquest divendres, quan hi haurà vaga a Rodalies. La vaga estatal del sindicat ferroviari intersindical s'allargarà durant el 31 de juliol i es recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions al servei abans de desplaçar-se. Els serveis mínims que es mantenen seran del 66% de servei a les hores punta, és a dir, de 6 a 9.30 del matí i de 5 a 8.30 de la tarda, i del 33% la resta del dia. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Servei Català de Trànsit estudiarà implantar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil al volant i del no ús del cinturó, que ha aprovat en el marc d'un estudi pilot a l'AP7 i l'A2. Es tracta d'un carro remolc equipat amb dues càmeres d'alta definició i algoritmes avançats d'IA que permeten analitzar contínuament el comportament dels conductors i identificar infraccions. La principal novetat és que una de les càmeres ofereix una visió zenital que permet identificar els conductors que tenen el telèfon a la falda o els que porten mal col·locat el cinturó. L'estudi pilot ja ha deixat algunes conclusions, com comenta Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
2: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
1: Des de l'SCT expliquen, a més, que el sistema d'intel·ligència artificial té un marge de millora i que, a mesura que va aprenent, podria detectar més detalls. Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació de les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar cap usuari. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reivindicat aquest dijous la candidatura guanyadora de Mora la Nova, que aspira a acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El mateix dia que la Comissió Europea ha obert la convocatòria per finançar 7 instal·lacions arreu del continent, Dalmau ha explicat que aquesta candidatura pretén convertir Catalunya en un referent en intel·ligència artificial i garantir l'equilibri territorial. El conseller ha insistit en que el govern té l'objectiu de repartir arreu del territori les oportunitats econòmiques en els sectors de més valor afegit i ha defensat que s'obri a les Terres de l'Ebre un dels hubs principals d'IA per a un país que vol recuperar el seu lideratge econòmic. La Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona del risc, concretament a Barcelona. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot descendeix fins als 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre, s'han analitzat 10.252 senglars, dels quals 9.879, prop del 96%, han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars dins la zona infectada, tant a la zona del risc com a la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars. I el sector de la construcció celebra que el 2025 va tornar a créixer l'edificació més d'un 5%, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. És una de les principals conclusions de l'informe del sector de la construcció a Catalunya, que ha publicat aquest dijous la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya. L'estudi constata que el país arrossega un dèficit acumulat d'inversió en infraestructures de prop de 49.500 milions i que, a més, les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. Això és tot al moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Hola. Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

boxes yet to take. A thousand boxes yet to take.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals a la comarca de l'Anoia. La investigació es va iniciar després del gran incendi del 6 de juliol a Carme, que va cremar més de 450 hectàrees de terreny forestal i agrícola i va obligar a confinar la població de 7 municipis. Els investigadors van determinar que el foc es va originar al voral de la carretera BB-2131, on es van trobar restes d'un paquet de llaunes de cervesa. Les declaracions de testimonis, les imatges de càmeres de seguretat i l'anàlisi d'altres incendis similars van permetre identificar el sospitós i relacionar-lo també amb dos focs més, tots a la mateixa zona. El jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional i sense fiança pel detingut, investigat per un delicte d'incendi forestal agreujat. El jutge justifica aquesta mesura per la gravetat dels fets i pel risc que pugui tornar a provocar nous incendis, ja que considera que hi ha un patró de conducta repetit en diversos focs a la mateixa zona. I aquesta tarda, 5 persones encaputxades han atracat una joieria del centre comercial Mataró Park. Els assaltants, equipats amb ciselles i una barra de ferro, han trencat diversos vidres de l'establiment, han agafat totes les joies que han pogut i han fugit per una porta lateral fins a un cotxe que els esperava amb el motor engegat. L'atracament ha provocat un gran ensurt entre les persones que es trobaven al centre comercial. Diverses persones han explicat que han sentit alarmes i que poc després han començat a arribar patrulles policials i ambulàncies mentre desallotjaven l'edifici. Després dels fets, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Mataró han acordonat la zona de la joieria i també s'han desplegat controls a les carreteres per intentar localitzar els autors de l'atracament. El centre comercial ha reobert aproximadament mitja hora després, mentre la investigació continua oberta. I els Mossos també han detingut, en aquest cas a Sant Celoni, un home multireincident amb més de 50 antecedents policials, com a presumpte autor del robatori de catalitzadors de vehicles. La detenció arriba després d'una investigació relacionada amb aquest tipus de delictes, que afecten tant particulars com empreses. Els catalitzadors són unes peces del sistema d'escapament dels cotxes molt buscades al mercat il·lícit perquè contenen metalls de gran valor. Es poden vendre per imports d'entre 700 i 1.500 euros, mentre que substituir-ne un de robat pot costar més de 2.000 euros, fet que suposa una despesa important pels propietaris de vehicles. I la línia R3 de Rodalies ha quedat aturada aquesta tarda entre Puigcerdà i Ripoll per falta d'atenció a Planoles, segons ha informat Renfe. L'avaria ha afectat 3 trens, un dels quals ha quedat aturat entre Ribes de Freser i la capital ripollesa. En aquest cas, hi viatjaven 7 persones que han estat evacuades pels bombers. Pel que fa als altres dos convois, un ha quedat a Ripoll i la companyia ferroviària ha posat un bus pels viatgers fins a Puigcerdà. L'altre ha quedat aturat a la Molina i s'ha posat un autobús fins a Ripoll. Efectius de DIF treballant a la zona per resoldre la situació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: En uns instants connectarem amb la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan, on tindrà lloc la sessió ordinària del plenari municipal. També la podeu seguir des de la pàgina santjoandelesabadeses.cat/laveu.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: i d'accés al polígon industrial en el tema que consta l'expedient X-2026-1609. Segon, facultat l'alcalde president per la signatura del conveni urbanístic aprovat i de quants documents siguin necessaris per la seva plena efectivitat. Tercer, sotmetre el conveni urbanístic a informació pública pel termini de 20 dies hàbils mitjançant anunci publicat en el butlletí oficial de la província, el taulell de dictes de l'Ajuntament, el portal de transparència de l'Ajuntament, aquí efectes de que les persones interessades puguin presentar les al·legacions i observacions que considerin oportunes durant aquest termini. Si durant l'esmentat termini no es presenta cap al·legació ni reclamació, el conveni urbanístic quedarà aprovat definitivament en concepte de dictar un nou i equitat i condició ecològica de la Generalitat en el termini d'un mes des de la seva aprovació i cinquè, notificar al present acord les parts interessades a qui efectes oportuns.
1: You saw me standing alone. Moltíssimes gràcies, bàsicament, doncs, aquest conveni urbanisme, urbanístic, que és el correcte desenvolupament d'aquest sector d'actuació que denomenem PA8, que ha anat sortint, bàsicament, el conveni l'objecte és establir els compromisos de les parts pel que fa a un avançament dels costos derivats de la redacció de projectes vinculats amb el desenvolupament d'aquest sector, són una modificació puntual del POM, que hem aprovat avui inicialment, la renovació de la seva l'execució de les actuacions, l'actuació del pont i vial d'accés al pont. Estem davant d'unes empreses propietàries d'aquest sector de Caldat Sud amb ganes de desenvolupar aquest sector i, per tant, elles lideren la redacció de tots aquests projectes que encara estaven pendents en aquest polígon d'actuació. Com he comentat, amb l'organització Repressalació, aquest compromís de l'Ajuntament a través de la modificació, de canviar els SATs i també doncs, metros de nau, etc etc. Aquest conveni regula tots aquests compromisos de totes les parts perquè el desenvolupament del sector vagi bé. No sé si alguna paraula al respecte. Doncs sí, la paraula sense Sergi Albric.
2: Bé, bona nit, bona tarda. Nosaltres en aquest punt, igual que el punt segon, hi votarem a favor, perquè tot allò que sigui o contribueixi a desenvolupar doncs, millor el que seria el polígon de Calgat, igual que hem fet amb Lleudet, doncs, evidentment, hi estem a favor. I, per tant, si això ha de contribuir doncs, a millorar i desenvolupar doncs, el sector, doncs, endavant i, per tant, hi donarem suport.
1: Bé, moltíssimes gràcies. Passem a la seva votació. Vots afirmatius. S'aprovaria per tots els presents. Senyor secretari, podem passar al punt 4.
0: Que és l'aprovació de l'adhesió al CONGIAC com a forma de gestió directa del servei de subministrament d'aigua potable. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la integració de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses al Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, CONGIAC, així com aprovar també els estatuts pels quals es regeix l'esmentat consorci, publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 de gener del 2024, així com també en el del 22 de gener del 24, 15 de gener del 24, 17 de gener del 24 i 4 d'abril del 24. Segon, designar el senyor Ramon Roquer Riu com a representant de l'Ajuntament

clar i refutable en els temes que resulten de la jurisprudència europea abans expressada. Sisè, aprovar les condicions d'adhesió al CONGIAC segons la proposta efectuada per aquest ENS i que tenen per objectiu fixar les condicions de la gestió del...

0: papers de l'empresa mexicana ha d'acabar materialitzant aquesta gestió directa. N'hem parlat diverses vegades, de fet, a la comarca del Ripollès, a poc, excepte Ripoll, doncs, tots els municipis, per intentar doncs, fer una gestió de l'aigua més eficient, més professionalitzada, ens hem anat adherint a poc, un rere l'altre, a aquest consorci d'ajuntaments. I, per tant, en formem part del consorci, dins del Consell d'Administració, de fet, també hi havia vot, i per tant, doncs, és una modalitat de gestió directa, però a través d'aquest cas, una empresa especialitzada de consorci d'ajuntaments. No sé, n'hem parlat bastantes vegades, estem en aquest, diguem, en aquest procés administratiu llarg que a poc doncs, s'anirà acabant. No sé si hi ha alguna paraula al respecte. Doncs vinga, endavant.
1: Bé, nosaltres, com hem dit una altra vegada, ens abstindrem en aquest punt. Bàsicament, també ja veiem bé tot el procediment i tal, però com que volem saber segur que això no s'acabarà doncs, repercutint en un increment del cost de la gestió de l'aigua a la població, doncs, de moment, fins que no tinguem tot el procediment acabat, doncs preferim abstenir-nos en el procés.
0: Bé, moltíssimes gràcies, doncs. Passem a la seva votació. Vots afirmatius, abstencions. Doncs aprovaríem els vots favorables al grup de Més, les abstencions al grup d'Esquerra Republicana. La secretària, podem passar al següent punt de l'ordre.
2: El número 5 és l'aprovació de la modificació de l'acord de venda directa de les parcel·les de la plaça Sant Lluís de Potosí. Proposa el ple l'adopció dels següents acords. Primer, modificar l'acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en data 24 d'octubre del 24, relatiu a l'aprovació de la venda directa de parcel·les obreres d'una superfície total de 166,77 metres quadrats llindants amb la plaça Sant Lluís de Potosí, a la forma que es transcriu a continuació. Respecte al punt primer de l'esmentat acord, s'ha de modificar perquè quedi redactat de la forma següent. Parcel·la 3, urbana, terreny de 15 metres quadrats, amb 21 decímetres quadrats, a la plaça Sant Lluís de Potosí, sense número de Sant Joan, la parcel·la no es troba ocupada per cap edificació. Bueno, ja continua la descripció de la parcel·la amb els seus propietaris. I respecte al punt segon, de l'esmentat acord, ha de dir parcel·la número 3, amb els noms dels seus propietaris i el preu d'adquisició, que són 1.825,20 euros, impostos inclosos.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Per tant, és només rectificar doncs, el nom d'aquests nous titulars d'aquesta parcel·la per acabar inscrivint aquest terreny, propietat de l'Ajuntament. Ara, doncs, a través d'una, em sembla que és, com es diu això, major cabuda, s'inscriu en nom de cada un dels particulars d'aquesta fila d'habitatges de la plaça Lluís Potosí. Vull, no sé si cal que expliquem més, però avui ja n'hem parlat moltes vegades i, per tant, és una rectificació de material d'aquests noms. No sé si hi ha alguna paraula al respecte. Sí, endavant. La paraula al senyor Sergi.
1: Jo, com he fet sempre, que en aquest aspecte jo personalment m'hi abstindré per un tema de proximitat.
0: Bé, en tot cas, tot el grup s'abstindrà o només vostè? Molt bé. Bé, doncs, vots afirmatius. Doncs, es votaria a favor. Per unanimitat, excepte el vot d'abstenció del Sergi Albric. Molt bé, doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, punt número 6.
2: Que és l'aprovació de la modificació del pressupost de l'Ajuntament número 7/2026 mitjançant suplements a crèdit i crèdits extraordinaris. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de despeses de l'Ajuntament número 7/2026 mitjançant suplements i crèdits extraordinaris amb el detall que s'indica a continuació. No sé si cal que les digui totes.
0: Ja repassaré jo doncs, aquestes incorporacions. Sí, doncs modifiquem aquest pressupost ordinari bàsicament amb actuacions que se suplementen. Tenim la rehabilitació de la caserna de la Guàrdia Civil, en aquest cas estem parlant del primer i el tercer desbossat, amb un import petit que falta incorporar de 4.819 euros. Tenim el manteniment del portal web, 1.373, una ampliació important del pressupost del consistori juvenil de 6.759.000 euros. De fet, recordo que el consistori juvenil surt amb una partida de 3.000 euros. En aquest cas, l'Ajuntament posem aquests 6.000 i escaig d'euros per poder acabar doncs, adquirint una tirolina, que és el que el consistori juvenil vol gastar-se els seus diners. No sé, com que no arriba amb els 3.000, l'Ajuntament acabarem de posar la resta i així es podrà acabar posant aquesta tirolina. vestuari dels guàrdies municipals, 7.748, ja pensant en vestuari que necessita un platador per l'hivern. Tenim una ampliació de la partida de promoció econòmica, 10.000 euros, i una partida de manteniment i conservació d'infraestructures bàsiques de 20.000 euros, que és la partida genèrica de manteniment que té l'Ajuntament. En quant a nova creació, partides de nova creació, tenim la incorporació d'una inversió, en aquest cas seria la remodelació del carrer Jussà, per valor de 300.000 euros. Tenim l'amortització d'un préstec vinculat al DUS 5.000, 629.000 euros. Tenim honoraris tècnics del projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l'aparcament de les 5 fonts. Aquí, en tot cas, explicaria que l'Ajuntament hem demanat una subvenció a l'IDAE per instal·lar 100 kW en bateries a l'aparcament de les 5 fonts a través de pèrgoles. Tenim un estudi de dades socioeconòmiques a Sant Joan per valor de 16.232 euros, una subvenció nominativa a una nova entitat que es diu Animal Latitud de 1.000 euros. Tenim honoraris tècnics per a la redacció memòria valorada de les perfectes de les ventades, que val a dir que pugen 100.000 euros, però que bueno, diguem, la redacció d'aquesta memòria són 3.000 euros. Tenim obres de millor vinculats a aquesta subvenció que el Departament d'Educació ha tret perquè els ajuntaments puguem executar els diners del RAM per 52.300 i tenim uns honoraris tècnics per valor de 19.239. I ja estaria. Aquestes serien totes les partides que se suplementen o es creen. Bé, no sé si hi ha alguna paraula al respecte, dono la paraula al senyor Sergi Albric.
1: Sí, bé, nosaltres en aquest punt ens hi abstindrem, no perquè no compartim la major part de partides que hi ha, perquè la majoria ens semblen oportunes, però sí que creiem important que s'atengués aquella petició que vàrem fer en el ple passat, que vàrem dir que era important que l'Ajuntament doncs, actués a la llar d'infants per, bàsicament, climatitzar el pati, per tant, dotar-lo d'espais de dom i adaptar doncs, els mòduls de la llar i també a millorar la climatització interna doncs, de la llar d'infants. Crec que això era important, doncs, com ja vàrem dir, que si actués el més ràpid possible, si pogués ser abans d'iniciar el pròxim curs escolar i especialment, evidentment, que això estigui fet doncs, abans de la pròxima onada de calor del pròxim estiu. I creiem doncs, que bueno, ara, ja que es modificava doncs, el pressupost, doncs, potser seria important doncs, començar-ho a plantejar ara i no esperar, doncs, en aquest cas, esperem que així sigui, en el pressupost doncs, del 2027. Per tant, hi hem trobat a faltar aquesta partida i, per tant, la tornem a reivindicar i, per tant, per això ens abstenim en aquest punt.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Només informar-lo que avui hem precisament celebrat la Junta de l'Art d'Infants i en aquesta, que jo crec que és on corresponia i tocava, ja s'ha presentat el que serà la inversió per posar aire fred i calent, perquè, de fet, els aparells que s'instal·laran doncs, seran de fred i calent per la llar d'infants amb el seu pressupost i, per tant, després d'haver analitzat com s'ha de fer. I també s'ha presentat un pressupost perquè darrere s'ha redactat un projecte que l'empresa que se li va encarregar, si recorden, farà un parell d'anys, l'Ajuntament ja va incorporar una partida de 3.000 i pico d'euros per encarregar un projecte per humanitzar el pati de la llar d'infants. L'empresa va fer un petit procés participatiu i fa pocs mesos va entregar aquest projecte, que puja a uns 40 i pico de mil euros. Per tant, avui també hem anunciat a la Junta de Llar d'Infants doncs, que l'Ajuntament també disposava ja d'aquest projecte i d'aquest pressupost i, per tant, doncs, tenim ja les dues actuacions estudiades, pressupostades sobre la taula, s'han presentat a la Junta amb els membres de l'AFA i, per tant, l'Ajuntament els anirà incorporant en els futurs pressupostos per poder fer aquestes accions. Per tant, en tot moment, també l'equip de govern les ha prioritzades i segueixen el seu curs.
3: Bé, com que tu ja has resposta, perquè he fet la...
1: Insistim, per això era important, no calia esperar el pressupost que s'aprovarà el mes de novembre doncs, per dur a terme aquestes actuacions, sinó que ja es podria haver fet aquesta modificació i com que hi ha aquesta documentació prèvia que vostè comentava, per tant, ja hi havia una feina prèvia, senzillament s'havia de pressupostar i començar a executar, doncs creiem que era important, doncs, ara que el juliol doncs, els infants doncs, deixen d'anar a la llar, doncs podia ser un moment doncs, per començar-hi a actuar. Per tant, estem parlant dels tempos en els quals això s'ha de fer, i, per tant, bàsicament, nosaltres el que demanàvem és que això es prioritzés i es pogués avançar i es fes més d'hora que no el que s'acabarà fent. Però bé, en tot cas, Esperem que al novembre aquestes partides existeixin i que, per tant, les obres i les actuacions comencin el més aviat millor.
0: Moltíssimes gràcies. Doncs passem a la seva votació. Vots afirmatius, abstencions. Molt bé, doncs s'aprova amb els vots favorables al grup de Més, les abstencions al grup d'Esquerra Republicana. Senyor secretària, passem al següent punt del dia.
2: El número 7, que és l'aprovació d'aclariments en el règim d'execució del contracte de constitució futura d'un dret de superfície a l'edifici ubicat a la carretera de Camprodon número 33 de Sant Joan de les Abadeses, amb entrega d'edifici rehabilitat. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'actualització del preu de les obres d'adequació de l'edifici ubicat a la carretera Camprodon 33 i que figura la clàusula quarta del plec de condicions que regeix el concurs de l'adjudicació del contracte de constitució futura d'un dret de superfície a l'esmentat edifici, el qual ascendeix de conformitat amb el projecte executiu de gran rehabilitació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil per reconvertir-lo en un edifici plurifamiliar de 9 habitatges de caràcter social, aprovat mitjançant decret d'alcaldia número 1467 del 2025 a un total de 851.363,96 euros més 178.786,43 d'IVA. Aquesta actualització del preu de les obres d'adequació de l'esmentat edifici no modifica el preu del dret de superfície ni comporta automàticament l'assumpció de noves obligacions econòmiques per part de l'empresa Cebassa. Segon, aprovar l'actualització de la data prevista de finalització de les obres d'adequació de l'esmentat edifici, fixant aquesta pel dia 31 de desembre del 2027. Tercer, aprovar l'aclariment respecte a la forma de pagament de l'import restant del dret de superfície fins al 90% en el sentit següent. El percentatge d'obra executada s'acredita d'acord amb les certificacions mensuals d'obra, prenent com a referència l'import total acumulat a origen certificat i posant-ho en relació amb l'import del projecte executiu aprovat mitjançant el decret de l'alcaldia esmentat en el punt primer del present acord. Quart, aprovar que la garantia definitiva serà retornada o cancel·lada de la forma següent. La garantia definitiva respondrà del compliment de les obligacions assumides per l'adjudicatari derivades de l'adjudicació del contracte fins a la formalització del dret de superfície, incloent-hi el pagament de les quantitats que corresponguin fins a aquell moment i la correcta formalització de l'escritura pública de constitució del dret de superfície. La garantia definitiva serà retornada o cancel·lada un cop formalitzada en escritura pública la constitució del dret de superfície i lliurat l'edifici rehabilitat a l'adjudicatari, amb la qualificació definitiva atorgada i la inscripció registral de l'obra nova finalitzada, sempre que s'hagin satisfet les quantitats exigibles fins a aquell moment i no existissin responsabilitats pendents imputades a l'adjudicatari. Cinquè, declarar que les anteriors interpretacions tenen per objecte exclusivament aclarir el règim d'execució contractual i no constitueixen una modificació de les condicions essencials del contracte formalitzat. I sisè, notificar el present acord a l'empresa Cebassa.
0: Moltíssimes gràcies. Pràcticament ho ha explicat tot. Per tant, només es pot fer un petit resum ràpid. Estem parlant d'aquest aclariment sobre el contracte de constitució d'aquest futur dret de superfície. Estem parlant de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, el qual Cebassa va guanyar a través d'un concurs aquest dret de superfície. Bàsicament, el que es aclareix és, una vegada redactat el projecte de rehabilitació, l'import total d'aquest projecte. Estem parlant d'un projecte que ascendeix a 851.363,96 euros, més 178.786,43 euros d'IVA. Pràcticament estem parlant d'un milió d'euros. Un milió d'euros és el que costa la rehabilitació integral i total d'aquests 9 pisos a la caserna de la Guàrdia Civil. Bàsicament, s'aclareix el termini de finalització de les obres, que inicialment es preveia desembre del 26, i ara, una vegada doncs, tenim ja les licitacions més clares i l'obra en marxa, es té més clar que, bueno, si més no es posa una data de termini més llunyana, que seria desembre de 27. Això no vol dir que no puguin acabar abans, però es posa aquest nou termini perquè tampoc les obres no hagin d'anar més ràpid del que toca. Tenim molt tema de la clàusula vuitena relativa a la forma de pagament del dret de superfície. Bàsicament, aquí el que diu és que es anirà pagant a mesura que vagin entrant les certificacions. Tenim també el tema de la garantia definitiva, que es proposa el que vostè ha comentat, que bàsicament el que diu és que la garantia definitiva serà retornada o cancel·lada un cop formalitzada en escritura pública la constitució del dret de superfície lliurat a l'edifici rehabilitat a l'adjudicatari. Per tant, aquestes són les dues o tres coses que s'aclareixen amb aquest acord d'avui. I que, de fet, és un aclariment acordat amb l'empresa, bàsicament perquè encara queden molta part d'obres i així doncs, ens queda tots clar com és. O sigui, alguna paraula al respecte.
1: Bé, nosaltres en aquest punt ens hi abstindrem, no perquè no compartim que s'hagi de rehabilitar la caserna i que s'hagi de transformar en habitatge, però sí que de l'última entrevista que vostès li van fer a un diari de caire comarcal, una de les coses que deien en aquella entrevista és que aquests pisos acabarien tinguent el que seria equivalent al preu del mercat. Nosaltres considerem que uns habitatges on hi ha hagut una inversió important de diners públics, ja sigui per la compra del solar o els diners que s'han hagut d'invertir per les obres, doncs parlar de preu de mercat, creiem que el lògic seria que fos un preu assequible, un preu de caire social, o li podem dir altres vessants, però que allò que acabem finançant amb diners públics acabi sent a preu de mercat, ens va generar dubtes d'aquella entrevista. I, per tant, creiem doncs, que un cop l'Ajuntament impulsa doncs, acció i matèria d'habitatge, que valgui dit, no? Ja tocava, doncs, que s'ofereixin preus de mercat, doncs, no sabem si potser no és el més correcte. I especialment on aquesta setmana, per exemple, doncs, Sant Joan forma part de les zones tensionades, per tant, les zones on es pateix més no? el lloguer i la compra de l'habitatge. Per tant, producte d'aquesta entrevista doncs, ens genera el dubte de com acabaran sent o com es podrà accedir en aquests habitatges i, per tant, malgrat compartim que l'haguem de rehabilitar i que, evidentment, falta habitatge a Sant Joan, per aquest motiu ens abstindrem.
0: Bé, moltíssimes gràcies. De fet, el preu social ve marcat per llei i, per tant, està fixat per metros i, per tant, és el que és. El que jo volia acabar manifestant és que aquest preu social en determinades zones, i com és el nostre cas, no dista tant d'aquell preu de mercat raonable. Jo no parlo d'aquests increments que Sant Joan està patint els últims mesos i sobretot els últims contractes de lloguer que s'estan pagant bons lloguers realment alts. Per tant, jo no em referia doncs, a aquest increment que estan patint els lloguers i que, com vostè diu, si Sant Joan acaba entrant finalment doncs, en aquest mercat de residencial tensionat, estaríem parlant precisament del que han d'acabar sent aquests lloguers de mercat. Per tant, em referia a això. Potser no s'entén, per tant, no vol dir que aquests habitatges socials tindran preus de lloguer de mercat especulatius. No és aquest el preu. El preu serà el que acabarà sent és potser segurament s'assemblarà més a aquell que li comento, que s'acabarà imposant si realment Sant Joan entra en la llista de pobles de mercat residencial tensionat. En tot cas, perquè queda molt obert el que estem dient, no, a veure, com he dit, els preus són regulats i, per tant, tot i que encara és una mica aviat, però tampoc s'ha de tardar tant a tenir més o menys preus orientatius d'aquests pisos. Però, evidentment, no seran preus de la mesa d'emergència. És que no sé si... És que aquí també hem de separar les coses. Vull dir, una cosa són habitatges de lloguers baixos, que normalment estan vinculats a la mesa d'emergència. Els habitatges socials són uns preus més alts i moltes vegades no disten tant els de mercat. Simplement volia dir això. No sé si té algú a dir.
1: En tot cas, no cal obrir el gran debat. O sigui, al final, una cosa és parlar de preu de mercat, l'altra és parlar de preu assequible, l'altra és parlar de preu social, l'altra és parlar de preu equivalent social / mesa d'emergència. Per tant, quan estem parlant de preu assequible, que creiem que és el que haurien de ser els habitatges de la caserna, no és el mateix que preu de mercat. El preu de mercat és un preu que pot ser més elevat i per molt que hi hagi uns topalls màxims que no es puguin superar, si aquests habitatges van vinculats a una promoció que va vinculada o impulsada per l'Ajuntament pot acabar marcant el preu. I, per tant, el preu per nosaltres ha de ser el que en diem assequible i no equivalent ni acostar-se al preu de mercat. I vostè en aquesta entrevista va parlar de preu de mercat. Per tant, entenem que, si no és el que no es volia dir, perfecte. Però, en tot cas, el que nosaltres demanem és que aquests habitatges siguin preus assequibles, evidentment, amb un component social, o per què? Perquè persones joves, famílies, s'hi puguin doncs, instal·lar i, per tant, els puguem ajudar doncs, en l'àmbit de l'habitatge. I això no té res a veure amb el concepte de mesa d'emergència o de problemàtica social, sinó senzillament que persones sense situacions socials complicades puguin adquirir l'habitatge a un preu assequible i no equivalent al preu de mercat. I, evidentment, si algun d'aquests habitatges ha de tenir algun component vinculat a la mesa d'emergència o un tema social, doncs, evidentment, doncs, com a promoció de pública, doncs, també, evidentment, pot ser que hi hagi de ser-hi. Però, en tot cas, remarco, en aquella entrevista vostè parlava de preu de mercat, que és el que ens va alertar i creiem que hem de parlar de preu assequible, que és diferent de tots aquests àmbits que estàvem dient.
0: El que no es pot fer és confondre la gent. A la colònia Espona tenim habitatges socials. I, per tant, hi ha residents que consideren que els lloguers són cars. Per tant, el tema d'assequible o no assequible, i també a l'hora de comparar-ho amb pisos de mercat, a Sant Joan encara hi ha lloguers raonables de 400 euros, i per tant, n'hi ha molts d'aquests. Per tant, hi ha moltes maneres d'interpretar els números i les dades. Per tant, repeteixo, jo no em referia a lloguers de 700 euros, sinó em referia a aquell mercat més o menys estàndard que veníem llogant els habitatges de Sant Joan i que per tant estem amb aquesta forquilla de 400-500 euros. Ho dic per matitzar una mica, eh? I li deia el de la colònia Espona perquè són habitatges socials amb preus de lloguer regulats. No voldria allargar-ho més, perquè ja arribarà el temps i, en tot cas, el moment de parlar-ne, i si algú considera que els preus de sortida doncs, no són els adequats, doncs tindrà temps de dir-ho. En tot cas, ara no cal especular ni cal tampoc vendre que els lloguers seran més o seran menys, perquè seran els que vindran regulats i seran aquells i no seran uns altres. Per tant, els hi demanaria evitar ja molts mesos vista de treure les bases, doncs ja hi ha un debat sobre aquest tema. Bé, donaria la paraula si voldria.
1: Vostè ens pot demanar que consideri, però en tot cas siguem cursos quan li faci una entrevista i quan parli de preu de mercat faci servir els termes que corresponen. I si vostè volia parlar d'assequible, perquè el que m'està explicant volia dir assequible, doncs assequible no és preu de mercat, perquè preu de mercat és el preu de mercat competitiu amb la banda privada. I, per tant, això es pot entendre en un moment on Sant Joan està patint preus importants, una pujada dels preus importants del lloguer i de la venda, doncs, quan es diu el mercat, és aquest el preu. I, de fet, aquest accés dels preus de lloguer i de venda és el que ens està comportant que Sant Joan acabi sent inclòs a la llista d'habitatge i de municipis tensionats en matèria d'habitatge. Per tant, aquí, d'alarmisme, res. Senzillament fem servir els conceptes que toquen, la terminologia que toca, i en aquest cas és preu assequible. I, per tant, aquest és el concepte que s'havia de fer servir en aquella entrevista per no generar dubtes que vostè diu que estem semblant nosaltres i, en tot cas, entenc que és un error de l'hora que li van fer l'entrevista, doncs, d'errar en el concepte. I ja està. Per tant, bé, doncs en aquest cas potser sí. I si no, en tot cas, per aquest motiu ens abstenim.
0: Moltíssimes gràcies. Passem a la seva votació. Vots afirmatius. Abstencions. Doncs s'aprovaria molt vots favorables al grup de Més, les abstencions del grup d'Esquerra Republicana. Senyora secretària, passem al punt número 8.
2: Número 8, que és l'aprovació de les festes locals de l'any 2027. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar com a festes locals de Sant Joan de les Abadeses per l'any 2027, el dilluns, dia 13 de setembre, i el dimarts, dia 14 de setembre de 2027. I segon, comunicar el present acord als serveis territorials a Girona del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
0: Bé, moltes gràcies. Crec que ningú deu tenir res a dir. Ningú vol canviar el dia de festa major. No sé si hi ha alguna paraula al respecte. Molt bé, doncs passem la votació. Vots afirmatius. Moltes gràcies. S'aprova per unanimitat els presents. Podem passar al següent punt de l'ordre del dia.
2: El número 9, que és l'aprovació de l'acceptació del traspàs de la titularitat del servei d'ajuda a domicili i del servei de menjador de la residència M a favor de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Proposa el ple l'adopció dels següents acords. Primer, acceptar el traspàs de la titularitat del servei d'ajuda a domicili i del servei de menjador social a favor de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Segon, comunicar aquest acord a la Fundació IEM i al Departament de Drets Socials i Inclusió a fi i efectes oportuns. I tercer, facultar l'alcalde president de l'Ajuntament per dur a terme totes les gestions i signar la documentació que se'n derivi d'aquest acord.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Igual com el seu dia, doncs vam aprovar l'acceptació d'aquest traspàs també del centre de dia i del servei de residència. Ara, doncs, ho fem en quant al servei d'ajuda a domicili i en quant al servei de menjador de la residència Emma. Bàsicament, doncs, estem també en aquest procés de traspàs i de que el departament acabi reconeixent l'Ajuntament com a titular de les places públiques de la residència Emma i, per tant, doncs, aquests acords de ple són documents necessaris doncs, per, per aquest canvi de titularitat d'aquestes places públiques en nom de la residència, en nom de Fundació Emma, a residència Emma, titularitat de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses, responsable de la gestió. Encara que aquesta, doncs, tots sabem que es fa a través de Sumar, que és un consorci creat per la Diputació de Girona i en què formem part els ajuntaments que tenim residències de gestió directa. No sé si hi ha alguna paraula al respecte. Molt bé, doncs passaríem a la seva votació. Vots afirmatius. S'aprovaria per unanimitat. Dos presents. Passem al següent punt durant el dia, que és el 10.
2: És l'aprovació provisional del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals Municipal. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del municipi de Sant Joan de les Abadeses en la forma que consta l'expedient. I segon, trametre el pla al Servei de Planificació per la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya a l'efecte que, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Doncs fa ja un parell d'anys l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va demanar a la Diputació de Girona, a través de la seva carta de serveis, que la Diputació ens redactés, ens pagués i ens redactés aquest pla de prevenció d'incendis forestals. Després d'un temps, doncs, la Diputació va entregar aquest document. Després, doncs, es va aprovar inicialment, es va exposar al públic i crec, doncs, que ara ja anem a aprovar, bueno, provisionalment, aquest pla de prevenció d'incendis forestals de Sant Joan de les Abadeses. Si hi ha alguna paraula, doncs endavant.
1: Però des d'aquest punt hi votarem a favor. De fet, ja vam votar a favor de quan es va aprovar el projecte executiu de les franges de vegetació que es va aprovar el 2023 i també aprovarem doncs, en aquest pla de prevenció d'incendis que veiem que és necessari, però sí que ens genera algun dubte el propi document. El document parla d'una inversió, d'unes actuacions que pugen a més de 650.000 euros. D'aquests, uns 30.000 correspon a l'Ajuntament. Per tant, el dubte és aquest conjunt d'actuacions, per tant, aquests 620.000 euros doncs que resten, com es finançaran, com es preveu finançar i amb quina calendarització es treballa, perquè el projecte doncs, d'aquest conjunt d'actuacions sí que les anomena, però no les calendaritza. El pla té una vigència de 4 anys i, per tant, és saber en quin moment es tindrà una calendarització d'aquest conjunt d'actuacions, que no són menors per la inversió, doncs, que es preveuen. I, per tant, en genera això, el dubte de calendari i com es preveu finançar el conjunt de les actuacions. I dit això, doncs, en principi votarem a favor perquè creiem que és important doncs, que Sant Joan disposi d'aquest pla.
0: Bé, vostè mateix ho ha dit. El pla té una vigència de 4 anys, té unes actuacions a executar, té un pressupost en què l'Ajuntament a poc doncs, hauria d'anar assumint a través de subvencions, a través de recursos propis i, per tant, hauria de ser capaç d'anar complint amb aquest propi pla. Entenc que allò que no es pugui fer en 4 anys, doncs s'haurà de seguir fent en 5, en 6, etc. S'haurà d'actualitzar el document, etc, etc. Per tant, jo crec que és uns deures més que ha d'assumir l'Ajuntament, que ha d'avançar doncs, en complir en totes aquestes actuacions. Jo crec que n'hi ha algunes que són revisables, algunes segurament no tenen, no hauríem de mirar que no tinguessin el cost que determina el pla, però en tot cas el pla diu el que diu. I l'Ajuntament, igual com tantes coses, ha d'assumir. Ha d'assumir anar-se fent càrrec de l'execució d'aquest pla.
1: Bàsicament, vull dir, és cert que el Ripollès, per sort, de moment sempre està quedant, diguem-ne, en els plans d'incendis, doncs, diguem-ne, la quota no alarmista, però ningú ens diu que en un futur immediat, doncs, evidentment, doncs, malauradament, per la calor, doncs, acabem estant més col·locats a les zones més de màxim risc. Per tant, sí que creiem que és important que d'aquestes actuacions doncs, que hi ha en aquest pla, probablement doncs, les separem en les més prioritàries, menys prioritàries i intermitges i això ens permeti fer una calendarització perquè això després ens servirà, entenc, a l'hora de pressupostar, doncs, saber quines hem d'actuar sí o sí i, per tant, sigui via subvenció, sigui via fons propi, perquè bàsicament és un tema imperiós de dur a terme i altres que les puguem allargar. Vull dir que està molt bé que puguem dir que puguem allargar el pla, però bé, hi ha un seguit d'actuacions que probablement és millor no allargar-les i fer-les abans. Per tant, sí que demanaríem doncs, que s'estableixi una calendarització, encara que sigui aproximada, dintre aquests 4 anys, entenent que es puguin arribar a complir, i si l'últim any no es compleix, doncs ja veurem si ho allarguem. Però sí que creiem que és important doncs, calendaritzar-ho, perquè això entenc que anirà bé a l'hora doncs, de preveure finançament d'aquestes actuacions, doncs, tenir clar quina és la cosa que s'ha de prioritzar.
0: Estem d'acord. Hi ha res a dir. Ha de ser així. Passem a la seva votació. Vots afirmatius. Molt bé, doncs s'aprova per unanimitat dels presents. En secretaria, podem passar al següent punt de l'ordre del dia.
2: El número 11, que és l'aprovació de la contractació d'una concessió de manial a favor de l'Agència Catalana de la Joventut de la finca on s'ubica el restaurant de la Ruta del Ferro al parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar l'oportunitat de l'ocupació a favor de l'Agència Catalana de la Joventut als efectes de gestionar i explotar l'edifici de l'antiga estació de Sant Joan de les Abadeses i que fins a l'actualitat s'ha explotat com a restaurant de la Ruta del Ferro de Sant Joan de les Abadeses. Segon, admetre a tràmit i aprovar inicialment les clàusules reguladores de la concessió administrativa de domini públic de l'edifici de l'antiga estació i que fins a l'actualitat s'han explotat com a restaurant a favor de l'Agència Catalana de la Joventut. Tercer, sotmetre aquests documents a informació pública per un termini de 30 dies mitjançant la inserció d'anuncis en el taulell d'anuncis de la Corporació, el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat, en el benentès que s'entendran aprovats definitivament i sense necessitat d'adoptar un altre acord de forma expressa si durant aquest termini no es presenten al·legacions ni observacions de cap tipus. Quart, acordar simultàniament convocar l'Agència Catalana de la Joventut a l'adjudicació del contracte a l'empara de l'article 137.4.c en relació a l'article 93 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques. Cinquè, facultar a l'alcalde perquè en l'exercici del seu càrrec formalitzi les actuacions i subscrigui els documents necessaris per l'efectivitat d'aquests acords. I sisè, traslladar el present acord a la Direcció General de la Joventut de la Generalitat i a l'Agència Catalana de la Joventut.
0: Bé, moltíssimes gràcies. No fa pas molt, va passar l'extinció de la concessió, de l'últim concessionari del restaurant de la Ruta del Ferro, i en aquests moments, sense deixar passar temps, traiem aquesta concessió de manial a favor de l'Agència Catalana de la Joventut, que el coneixem tots doncs, per la Xenescat, que són l'entitat que gestiona els albergs de la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquest edifici, on fins ara tots el coneixíem pel restaurant a la Ruta del Ferro, passarà a mans de Xenescat. Això no vol dir que deixi de donar tots els serveis que venien donant fins ara. Cal acabar definint a veure quins serveis s'acabaran donant, però en tot cas sí que la gestió, sí o sí, doncs passarà a mans de Xenescat. No sé si hi ha alguna paraula al respecte, doncs endavant, senyor Sergi.
1: Ara diu que a veure quins serveis s'acabaran donant. En algun moment sí que havíem dit que la idea és que es continués sent un format bar-restaurant que, a part de donar servei a l'alberg, que tingués aquest component d'obertura al públic, no? Vull dir que, per tant, entenc que això es manté així.
0: Sí, sí, aquest és l'acord que s'arriba amb Xenescat. El que passa que és veritat que Xenescat no es dedica a gestionar bar-restaurants, tot i que té algun alberg que sí, que té serveis de bar-restaurant, i, per tant, ells ja tenen precedents i bueno, ja tenen exemples dins de la seva model de gestió. Jo me referia a que no han definit a dia d'avui els horaris, el servei precís i exacte que donaran, en termes generals. I quan es va parlar d'aquesta concessió de manial, evidentment, el primer que se'ls va demanar és sí, però aquest restaurant o aquest edifici municipal a través de concessió administrativa estava oferint un servei al públic i, per tant, l'Ajuntament, un dels requisits és que no el vol perdre. Però, bueno, també és veritat que a Xenescà no ens hem d'enganyar, es dedica a la gestió d'albergs, no de restaurants i de bars. Llavors hem de mirar, tot i la seva voluntat de dir si estem d'acord i estem d'acord d'aquest ús social i de servei que donava el bar-restaurant i, per tant, som atents a aquesta petició de l'Ajuntament, però, bueno, també penso que s'hi haurà d'estar a sobre i haurem d'acabar parlant amb ells sobre, finalment, doncs, la concreció d'aquest servei de bar-restaurant que puguin oferir al públic.
1: Vale, si no, existeixen fórmules per intentar de poder-ho fer. Val, nosaltres, com deia, hi votarem a favor i també aprofitem, ja que estem parlant de la verda Ruta del Ferro i, per tant, de tota part de l'estació, insistim en el que hem dit moltes vegades. Estem en llans d'estiu i al parc de l'estació encara no s'hi han ubicat els lavabos que es van prometre als veïns i, per tant, un nou estiu doncs, hi continua havent actes incívics, hi ha gent que defeca a sota els arbres del parc de l'estació, hi ha papers, excrements, etc. I, per tant, és evident que és necessari que hi hagi uns lavabos públics en el parc de l'estació. En el seu moment es va dir que amb Xenescat hi havia hagut l'acord que es rehabilitarien els antics dipòsits per poder-ho fer. Bé, de paraules hi ha hagut moltes, però encara estem al 2026 i els lavabos hi continuen sense de ser. creiem que hi ha un tema de previsió. Si l'obra en qüestió doncs, no s'ha fet, doncs, potser hauríem d'haver buscat una solució doncs, perquè hi hagués uns serveis o uns lavabos provisionals doncs, per tornar a evitar doncs, que els veïns del parc de l'estació hagin de tornar doncs, a patir aquest incivisme doncs, que té lloc a l'estiu i que doncs, es fan servir sota dels arbres doncs, com a lavabo. I, per tant, creiem que bé, allò que se'ls deia als veïns que seria doncs, no ha sigut i, per tant, ja no sé si el pròxim estiu doncs, serà una realitat o tornem a estar amb aquesta problemàtica. Però aprofitem aquest punt doncs, de la concessió doncs, del restaurant doncs, per tornar a reivindicar aquesta necessitat que ens fan arribar els veïns del parc de l'estació.
0: Moltes gràcies. De fet, ja vam explicar el seu dia que quan es va fer la concessió també de Manial a favor de Genescat, de l'edifici on hi ha l'alberg de joventut, l'Ajuntament va cedir els edificis que tenim en el parc perquè Genescat hi fes uns lavabos vinculats a l'alberg i, per tant, es fes càrrec de la gestió d'aquests lavabos. Això està en la concessió de Manial d'aquell moment i, per tant, tenia molt compromís de Genescat que faria aquests lavabos. Han passat uns anys i no els ha acabat fent i, per tant, igual, per això jo dic, està molt bé, no?, aquestes concessions de Manial a favor d'una entitat com és l'Agència Catalana de Joventut. Està molt bé que col·laborem amb el nostre govern, que la xarxa d'albergs de joventut de Catalunya doncs, cada dia sigui més gran i més forta, però és veritat que hem de complir amb els compromisos. I un dels compromisos era aquest. També és veritat que Genescat aquests dos últims anys ha estat molt liada executant fons europeus vinculats a alguns albergs que han fet inversions molt importants, tot això també ja els hi compro i per tant han tingut el cap molt centrat en altres projectes, però a Sant Joan falten uns lavabos que ells van comprometre. Per tant, això ja se'ls ha dit i repetit i esperem doncs, que ara que seran més forts en aquest espai, perquè també doncs, gestionant aquest edifici del restaurant, esperem, i que s'han acabat els fons europeus, i així m'ho va manifestar el president fa pocs dies, se centraran una mica més en el projecte de Sant Joan les Abadeses i, per tant, també amb els lavabos. A veure si és així, és veritat. És tot el que li puc dir, que és el que em traslladen a mi.
1: Bé, està molt bé. Evidentment, la Genescat tindrà la part de responsabilitat, però també, al final, l'Ajuntament és el responsable de fer complir la concessió i, per tant, en aquest cas, és un tema imperiós pels veïns de la part de l'estació. I si el concessionari no compleix, doncs busquin alternatives, ja sigui via la bus portàtils o el que sigui, doncs per evitar aquestes situacions, perquè al final, com a Ajuntament ens hauria de caure la cara a vergonya doncs, que els veïns tornin a patir un nou estiu doncs, d'aquestes situacions i creiem que no s'ho mereixen. I per tant, si un no compleix la concessió, doncs es busca una alternativa. I l'alternativa, doncs després ja veurem a qui li repercutim. Però en tot cas, com a Ajuntament, si és responsable doncs, que aquests fets no passin ni davant de l'incivisme, doncs malauradament s'hi ha d'actuar. I per tant, els demanem que hi actuïn, més enllà de pressionar qui ho ha de fer, però vostès també són responsables en tant de responsables de la concessió.
0: Bé, en tot cas, només matitzaria que hi ha actes incívics i aquests són difícils d'evitar, però que Genescat, a través de l'alberg, sempre ha mantingut els lavabos oberts. I mai ha dit que no a persones que estan en el parc de l'estació i que han tingut necessitat. Per tant, no és veritat que no hi ha cap lavabo a l'espai del parc, perquè Genescat, o com a mínim el que sí, a mi se m'ha traslladat, sí que tothom que ho ha demanat se li ha donat accés perquè pogués anar als serveis.
1: Doncs posin cartells ben grans que diguin que la gent, que hi ha els lavabos a l'interior de l'alberg i que, per tant, potser qui no sàpiga que hi ha un lavabo a l'interior de l'alberg que es faci. Però, per tant, o posen serveis de lavabos mòbils o, si més no, cartells que quedi molt clar que si algú té una urgència digestiva, doncs que pugui anar a l'alberg.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Passem a la votació. Vots afirmatius. Doncs s'aprova el punt per unanimitat. Senyor secretari, passem al següent punt de l'ordre del dia.
2: El número 12, que és l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança reguladora del reglament de funcionament i ús de l'espai de cotreball de Sant Joan de les Abadeses. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora del reglament de funcionament i ús de l'espai de cotreball de Sant Joan de les Abadeses en els termes que s'han descrit a la part expositiva anterior. Hi ha molts articles que es modifiquen, no sé si cal que els llegeixi.
0: No, jo crec que no. No. Bàsicament el que fem en aquest punt és simplificar i, sobretot, incorporar la possibilitat de que una persona que treballa a l'administració pugui també demanar poder cotreballar en aquest espai de coworking. I també simplifiquem una mica els documents que han de presentar aquelles persones, per exemple, doncs, que treballen per un tercer, doncs, simplement a través de la nòmina, un autònom a través dels rebuts d'autònom, bàsicament per això, per simplificar la gestió de l'accés en aquest coworking.

0: marc financer de la Unió Europea. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, expressar el suport d'aquest Ajuntament als principis recollits a la crida mediterrània pel futur del desenvolupament local participatiu del món rural i del sector pesquer, que defensa una Europa més cohesionada, equilibrada territorialment i compromesa amb els seus territoris rurals i marítims. Segon, reivindicar el paper fonamental del desenvolupament local participatiu i dels grups d'acció local GAL i GALP com a instruments eficaços per impulsar de forma granular, directa i efectiva el desenvolupament territorial, la innovació social, la diversificació econòmica i la participació ciutadana en el món rural i marítim. Tercer, instar les institucions europees, l'Estat i la Generalitat a garantir la continuïtat i el reforç del programa LIDER i del desenvolupament local participatiu en l'àmbit rural i pesquer, assegurant-se una dotació pressupostària estable, específica, suficient dins el futur marc financer plurianual de la Unió Europea. Quart, reclamar el reconeixement i defensa de l'especificitat del model de pesca a la Mediterrània basat en la pesca costanera artesanal com a element clau per a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del litoral, així com l'enfortiment dels instruments financers pel desenvolupament de les comunitats pesqueres en la forma de Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura. Cinquè, instar les institucions europees a garantir un finançament adequat pel desenvolupament rural i marítim, evitant la recentralització dels fons europeus en mans dels estats i assegurant que aquests recursos arribin de manera efectiva, justa i suficient als territoris i a les comunitats locals. Sisè, reafirmar el compromís del municipalisme amb una governança europea basada en el principi de subsidiarietat que reconegui el paper dels governs locals en la definició i implementació de les polítiques europees amb impacte territorial. I setè, traslladar aquests acords a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, al Govern de la Generalitat, al Govern de l'Estat, a les entitats representatives del desenvolupament rural i pesquer, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis.
1: Bé, moltíssimes gràcies. Jo crec que ja, no, la part exposada ja s'ha explicat bé, la moció. No sé si hi ha alguna paraula al respecte i, si no, doncs passem a la seva votació. Tots afirmatius. S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt.
0: El número 15, que és l'aprovació de la moció per instar a la Direcció General de la Memòria Democràtica a la reobertura de la fossa comuna de Girona en suport a la iniciativa de l'Associació de Memòria Històrica de Llagostera i per al retorn de les víctimes del Ripollès. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Ara ens trobo. No sé si he de llegir tota la moció, perquè no... Els pactes. Els llegeixo?
1: Bueno, jo, no sé, jo
0: crec que són molt llargs,
1: No, jo crec que el grup d'Esquerra que l'ha presentada pot explicar-la, si li sembla, i així ja, no? Quedarà més ben entès i ja està. Per tant, si li sembla, li passo la prova al senyor Sánchez del Bric, del grup d'Esquerra Republicana.
2: Sí, gràcies. Bé, no, ja ho sintetitzem. Bé, aquesta moció, bàsicament, és una moció que nosaltres com a grup la traslladem, bàsicament, perquè membres de l'Associació de Memòria Històrica de Llagostera i, en aquest cas, també una persona amiga de l'associació, que és en Joaquim Roquer, en aquest cas, de Ribes de Freser, ens va posar, en aquest cas, doncs, primer el Consell Comarcal i després també nosaltres, doncs que hi havia una fossa a Girona on hi ha 510 persones que van ser executades durant el franquisme i, per tant, mal enterrades en aquesta fossa. I es dona el cas que d'aquestes 510 persones, 25 són del Ripollès i d'aquestes 25, 7 tenen origen o vincle amb Sant Joan de les Abadesses. Aquesta moció, bàsicament, el que reclama és que el Govern de la Generalitat, en base a allò estipulat a la llei de fosses, doncs obri aquesta fossa, identifiqui les restes de les persones que hi ha allà enterrades i un cop es puguin haver identificat, doncs siguin retornades, en aquest cas, doncs als seus llocs de procedència, per tant, que puguin tenir una inhumació doncs, digna, justa i, evidentment, tardana després de quasi 90 anys. Per tant, en aquest cas, la moció també s'ha aprovat, com vostè sap, al Consell Comarcal i, bàsicament, la voluntat és doncs, poder localitzar el màxim de familiars possibles, en aquest cas del Ripollès, de les persones doncs, que van ser executades, per tal doncs, de poder doncs, de trobar els familiars, poder fer les cotacions, les comparacions d'ADN i poder doncs, identificar les restes. En aquest moment, d'aquestes 25 persones, s'han pogut localitzar 7 famílies vinculades doncs, a 7 persones vinculades a diverses famílies, de fet, i, per tant, esperem que les properes setmanes doncs, en puguem acabar localitzant més i, per tant, tot allò que sigui doncs, poder fer difusió d'aquesta realitat,

0: doncs, contribueix doncs, a poder localitzar doncs, famílies. Val a dir, com els vam comentar a la comissió informativa, que d'aquestes famílies hi ha famílies doncs, que coneixien doncs, que les seves, els seus ascendents doncs, estaven en aquesta fosa, però altres famílies doncs, no sabien que tenien un familiar que havia estat executat pel franquisme, o altres famílies sabien que la persona en qüestió havia tingut el desenllaç doncs, de ser assassinada pel franquisme, però no sabien on era i, per tant, doncs, amb aquesta primera gestió doncs, vam poder informar. Per tant, si més no, de 25 n'hem pogut trobar 7, evidentment l'èxit seria trobar els 25 doncs, persones o famílies vinculades a les 25 persones, i amb això doncs, es treballa i, per tant, la moció va en aquest sentit i el que es reclama a la Generalitat doncs, és aquesta finalitat, que bàsicament és fer complir allò que marca la llei. I agraïts també que s'hagi entrat la moció, perquè la vam entrar també doncs, per urgència a la comissió informativa, i per tant creiem que era important doncs, que l'Ajuntament s'hi avingués.
1: Bé, moltíssimes gràcies. Per tant, bueno, subscrivim les paraules del senyor Sánchez del Bric i per tant podríem passar a la seva votació. Vots afirmatius. Moltes gràcies. Doncs podríem passar al segon punt de l'ordre del dia.
2: El següent és el número 16, que seria l'aprovació de la ratificació del decret d'alcaldia número 908 de 2026 relatiu a l'aprovació del conveni entre el Departament de Justícia, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques per tenir un marc regulador per l'execució de programes de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat de Justícia Juvenil.
1: Bé, no sé si hi ha alguna paraula al respecte. Doncs passaríem a la seva votació. Els afirmatius. S'aprovaria per unanimitat. Passem al següent punt.
2: El número 17, que seria l'aprovació de la ratificació del decret d'alcaldia número 779 del 2026 relatiu a l'aprovació del conveni amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Joan de les Abadeses amb l'objecte de reconèixer i vincular el seu funcionament amb l'Ajuntament.
1: Bé, moltíssimes gràcies. Per tant, és actualitzar aquest marc de relació, que de fet és pura norma, eh? Vull dir, bàsicament, tot allò que té a veure, no?, la relació entre els agents de Protecció Civil amb l'Ajuntament, la persona que responsable, funcions, etcètera, etcètera. No sé si hi ha alguna paraula al respecte.
0: Aprofitant que aprovem el conveni doncs, de Protecció Civil, bàsicament posar en valor la tasca que fan doncs, com a col·lectiu i, per tant, doncs, amb ajuda doncs, a la seguretat i al funcionament d'activitats, doncs, entitats, etcètera, doncs, que tenen lloc a Sant Joan. I, per tant, aprofitem doncs, aquest punt doncs, per posar en valor la bona feina que fan.
1: Bé, doncs moltíssimes gràcies. Sobretot, és veritat, és destacable la feina que fan les persones voluntàries de la Protecció Civil de Sant Joan. I, per tant, ens assumem a les seves paraules per posar en valor una feina que no és molt grata i, per tant, tenen una participació molt massiva en tots els actes i, per tant, són moltíssimes les hores que estan al costat d'entitats i de gent del poble, precisament perquè totes les activitats del poble es facin de la millor manera, amb seguretat, un poc es poden, etcètera, etcètera. Doncs, per tant, aquest conveni també ens ha de servir per aconseguir ajudes que van vinculades a tenir aquest conveni. I que, per tant, des de l'Ajuntament som molt susceptibles. Els últims anys, tot allò que Protecció Civil o el cos de voluntaris de Protecció Civil de Sant Joan de les Abadeses ens ha anat proposant, hem anat comprant. I ara, doncs, precisament, volen fer algunes adquisicions, etc. Vull dir, fa poc es va comprar una cuba, etc. Vull dir que realment s'està invertint cada any i, de fet, es fa perquè realment tenim aquest grup compromès i que dona resposta a totes aquestes necessitats que dèiem. Bé, doncs, si no hi ha més paraules, passarem a la seva votació. Vots afirmatius. S'aprova per unanimitat el present. Senyor secretari, ja passem al següent punt.
2: El número 18, perdó, que són donar compte dels decrets d'alcaldia.
1: Molt bé. No sé si hi ha alguna paraula d'algun decret. D'acord, doncs endavant.
2: I el número 19, que serien pregs i preguntes.
1: Molt bé, doncs donaríem la paraula al grup d'Esquerra Republicana. Si té algun prec o alguna pregunta, endavant.
0: Bé, nosaltres, no és el que segurament voldríem, però segurament hi estem d'acord, que crec que toca en aquest ple doncs, fer unes paraules doncs, de record d'en Josep Bosch i la Via León, que doncs, van tenir un accident mortal doncs, ahir, i crec que doncs, és coherent doncs, que com a Ajuntament doncs, fem arribar l'escalf doncs, als amics familiars doncs, d'aquestes persones estimades, tant en Sant Joan com Ogassa, i que, per tant, doncs, és un moment complicat i crec que com a Ajuntament doncs, toca fer arribar aquest escalf. Dit això, un parell de temes més, evidentment menys importants. Avui ens han fet arribar, després de mesos i o un any, demanant doncs, un informe que doncs, ens expliqués per què es produeixen els talls de llum de la Coromina del Bac, de la zona pública. Ens han fet arribar uns documents que no hem acabat d'entendre perquè bàsicament és un escrit, en aquest cas, de l'empresa, on no és un informe, senzillament és una nota que es diu que, doncs, que quan convé doncs, l'Ajuntament, el govern, doncs, els hi fa arribar que hi ha talls de llum, però en cap cas hi ha la relació doncs, de vegades doncs, que es produeixen aquests talls ni que les vegades doncs, que hi ha aquests escrits, aquestes comunicacions. Hi ha unes dades doncs, del 29 de juliol d'unes plenes mesures que diu que en aquell moment doncs, tota la part tècnica està bé, però en cap cas es detalla el conjunt d'incidències que han hagut al llarg dels últims anys ni el motiu de les mateixes. Per tant, no hi ha cap informe que expliqui el per què es produeixen aquests talls de llum recurrents a la Coromina del Bac i que és evident que no és normal perquè hi hagi tempesta, no hi hagi tempesta, dia sí, dia també, es produeixen talls i em consta, a més, que hi ha veïns que els hi fan arribar i que els envien whatsapps i que els hi comuniquen que hi ha talls. Que, per tant, aquí és evident que hi ha una situació tècnica que no és òptima i aquest informe és lluny de ser un informe on expliqui això. Per tant, tornem a demanar que se'ns faci un informe on s'expliqui exactament quins són els motius tècnics que porten que la Coromina del Bac tot contínuament es quedi sense llum, amb el que això provoca doncs, a les famílies que hi viuen. Per tant, ja els insistim en aquest tema. I el tercer punt que volia comentar és lligat amb el parc de l'estació, de la zona del barri de l'estació. També traslladar-los que s'han tret les papereres de l'entrada del Gorg. A l'haver tret aquestes papereres, doncs, ens consta doncs, que el conjunt de papereres de la zona del parc de l'estació s'omplen de deixalles de les persones que van al Gorg. Per tant, entenem que és un tema d'incivisme i, per tant, evidentment, l'Ajuntament no és responsable d'aquest incivisme, però bé, creiem que papereres a zones pròximes al Gorg doncs, potser es van treure per evitar o intentar forçar que la gent s'emportés les deixalles a casa. Això és evident que no passa, hauria de passar com quan un va a la muntanya, segurament, però el fet de ser un Gorg tan proper a la zona urbana, doncs potser seria important doncs, que hi col·loquem alguna paperera i que haurem d'esforçar-nos doncs, a anar-la a buidar, perquè si no és evident que tenim una problemàtica doncs, difícil de resoldre, que mai serà resolta del tot, segurament, però bé, potser la solució d'haver-les tret ha estat un mal major i ha generat encara més problemàtiques en els veïns doncs, de la zona de l'estació. Per tant, potser hauríem de plantejar alguna solució, doncs, bé, segurament aquí hi havia una bola muntada al darrere, però diguem-ne que en aquest cas la cura ha estat pitjor que la malaltia i, per tant, potser hauríem de replantejar, doncs, tornar-les a ubicar. Vale, aquests serien els tres temes doncs, que volíem marcar com a grup.
1: Comencem pel final, el tema de les papereres a les proximitats del Gorg. De fet, vostès saben que des de fa ja 2-3 anys tenim informadors que paga la Diputació de Girona i també la Generalitat de Catalunya. De fet, les papereres s'han tret a indicació seva. Vull dir, de fet, nosaltres participem d'un programa que compartim molts municipis en què gaudim d'aquests informadors i, per tant, d'una estratègia conjunta sobre la gestió d'aquests espais naturals. De fet, aquest últim any s'ha estat executant un projecte que es diu Riu Natur, també de la Diputació de Girona, amb fons europeus, vinculats a aquests espais. I, per tant, hi ha tot un model. Hi ha un model que se'ns trasllada i se'ns diu que en les proximitats del Gorg no hi han d'haver papereres i, per tant, se'ns demana que es treguin totes. D'acord? Llavors, l'Ajuntament, evidentment, no, d'entrada no és que ho veiéssim massa bé, i té conseqüències de que aquest incivisme que diu vostè fa que aquestes escombraries acabin en papereres de la resta del poble. Això és un tema que s'ha traslladat. La posició de Medi Ambient i de la part de Medi Ambient de la Diputació és radical i estricta, per tant, consideren que hi ha una gestió supervisada per ells i per la Fundació EMI i que, per tant, són d'alguna forma els que agafen l'autoritat de la gestió de l'espai. I nosaltres, de moment, doncs, evidentment, estem una mica atents i pendents de les indicacions que ells diuen. El seu dia ens van fer treure també una taula aquí a baix, ens han fet fer modificacions de la manera de veure, d'entendre, etc. I estem més o menys d'acord, però hi ha una realitat, que és això, que aquestes escombraries, segurament no totes, segurament abans sí que totes es dipositaven en aquestes papereres i a més tot barrejat, etc. Segurament ara no totes acaben a Senyoles Abadeses, però sí que algunes acaben en papereres. Bueno, doncs aquí estem. Serà un d'aquests temes a treballar i a traslladar de cara a la propera temporada, amb tots aquests tècnics ambientals i de medi ambient, que hi tenen molt a dir i que, per tant, se suposa que en saben més que tots nosaltres, i a veure quina solució ens donen per aquest tema. Per tant, aquesta és l'explicació pel qual no hi ha papereres. Respecte al que m'ha comentat del tema de l'enllumenat, jo crec que ho he explicat més d'una vegada. L'Ajuntament de Sant Joan va treure a concurs el manteniment i, per tant, la gestió preventiva i correctiva dels enllumenats públics. En aquest cas, a Sant Joan de les Abadeses, la meitat del poble va guanyar una empresa local, l'altra meitat del poble va guanyar una empresa que té seu, em sembla que tenen seu a Barcelona i tenen alguna subseu a la part de Girona, més cap a Banyoles, etc. En tot cas, aquesta empresa és la que, per contracte, ha de vetllar per aquest enllumenat, ha de fer les correccions preventives i també les correctives i, per tant, etc. En el moment que se'ls demana que facin aquests informes, ells fan aquests informes que diuen que els tres quadres de llum de la Coromina, en el moment que ells fan els informes, són tres enllumenats que funcionen i estan bé. Vale? Això és el que se'ls ha traslladat. Llavors, evidentment, ells com a empresa també defensen la seva posició, de que fan bé la seva feina. Evidentment, nosaltres com a govern ja fa temps que estem descontents amb la gestió d'aquesta empresa, perquè l'enllumenat de la Coromina no hauria de caure tan sovint, però és veritat que hi ha una empresa que hi ha d'estar a sobre. La veritat és que agraïm la col·laboració dels veïns, sobretot quan ens fan saber que hi ha alguna part de l'enllumenat, algun quadre que no funciona. Gràcies a això es pot ser més ràpid a passar-ho a l'empresa. De fet, si vostè vol, la llista de mails que es passa amb aquesta empresa o que s'ha passat en els últims anys que els enllumenats no van, no sé, la llista no sé de quants folis serà, però en tot cas, més que això, vostè el que venia demanant és que aquesta empresa acredités que tècnicament aquests enllumenats estaven correctes i l'empresa és el que ha fet. També he de dir que aquests enllumenats passen les seves periòdiques cada 5 anys i això ho fa una empresa certificadora i aquestes periòdiques també són favorables. Per tant, jo crec que una mica la diferència d'una empresa externa, vull dir que no té seu a Sant Joan, i d'una empresa que té seu a Sant Joan, és que crec que l'empresa que té seu a Sant Joan i que és responsable de la meitat de l'enllumenat de Sant Joan està molt a sobre del seu enllumenat i, per tant, els veïns detecten menys problemàtiques i una empresa que ens puja doncs, de no sé de quants quilòmetres, però que en tot cas triga el seu temps, etcètera, etcètera, doncs no està tan a sobre d'aquest enllumenat perquè té moltes altres ciutats, etcètera, etcètera. Jo crec que és una mica aquesta l'explicació i en tot cas és la que podem donar. Nosaltres, com a govern, sempre els hem dit que els enllumenats, si és que tenen alguna deficiència, s'han de reparar. De fet, ells per contracte tenen aquesta obligació. Vull dir que tampoc és una mica... És una mica així, tot plegat. Nosaltres el que volem com a govern és que els enllumenats de la Coromina no saltin i funcionin. Això és el que volem. I per això hi estem molt a sobre, però bueno, ells com a empresa doncs, també consideren que fa la seva feina. I per tant li hem passat allò que vostè va demanar, encara que li sembli que no li serveix.
0: Bé, Matit, Joan, nosaltres vam demanar instància del 9 de juliol. El grup d'ERC d'Esquerra ha demanat en diverses ocasions l'informe que justifiqui els talls recurrents de llum de la Coromina del BAC. Reclamem que se'ns faci arribar aquest informe. Aquest informe no hi és. És una imatge d'un moment determinat que diu aquests llums van. Ja està, però aquí no hi ha aquest informe. I també que se'ns facin arribar totes les peticions que s'ha fet a l'empresa responsable per demanar aquest informe. Aquest llistat de peticions tampoc hi és. Així com els requeriments necessaris que sobre els diversos talls de llum esdevinguts al llarg dels últims anys de la Coromina del BAC. Per tant, aquí no hi ha cap relació de les peticions, no hi ha cap informe, per tant, no se'ns n'ha fet arribar allò que hem demanat. Vostè un dia va dir que si calia faria un burofax a l'empresa i tal. No se'ns ha fet arribar, per tant, no sabem si ho ha fet. Vostès han decidit fer aquest contracte amb aquesta empresa. Per tant, si l'empresa no compleix allò que s'ha de fer per contracte, doncs hi ha maneres per trencar un contracte si cal. I, per tant, és evident que aquest servei no s'està donant i ni ha millorat, perquè si vostè parla amb els veïns que entén qui deu parlar-hi, contents no ho estan. I sensació que els llums vagin millor, que l'il·luminació vagi millor, tot el contrari. Per tant, no sé si fan prou, fan més o fan menys, però si més no, la problemàtica hi continua existint i vostès ja li poden explicar als veïns que és culpa de l'empresa. Però aquesta empresa, qui l'ha tret de concessió de contracte, són vostès i per tant són vostès qui l'ha de fer complir. I amb el tema de les paperetes del GORG, hi pot haver-hi un pla de diputació que pot tenir molt bona intenció, d'acord? És evident que està bé no alterar aquells plans que ens puguin marcar aquells que potser en tenen millor, però potser doncs, la situació concreta de Sant Joan de les Abadesses no és la millor i, per tant, si això genera problemes afegits, doncs potser treure les papereres doncs, no va ser la millor opció, entenent la millor de les voluntats de voler-ho fer. I, per tant, més enllà del que digui el pla, doncs potser si això perjudica encara més els veïns de la zona immediata del GORG, doncs potser ho hem de replantejar i allò que es diu el pla, doncs allò no es compleix en benefici dels veïns del barri de l'estació.
1: Bé, moltíssimes gràcies. I, en tot cas, comentar doncs, l'altre tema que vostè ha comentat, doncs, que evidentment lamentem aquest accident doncs, que hi va haver aquesta setmana i que per tant van perdre la vida dues persones del municipi, més una tercera ferida. Va ser un accident d'aquells que no s'haurien de produir mai i en què un bé, no té cap culpa d'estar on està i evidentment que li passi el que els hi ha passat. I per tant, doncs, també traslladar, com ha fet vostè, doncs, tot el nostre escalf a amics i família, perquè realment ha sigut una tragèdia colpidora per tot el poble, per tots els veïns i veïnes, coneguts, evidentment, i una desgràcia enorme per tots nosaltres i pel poble. Bé, no sé si hi ha una paraula més. Doncs donaríem la paraula per acabar al públic. Doncs endavant. Passo la paraula al senyor Àngel. Gràcies.
3: No.

0: hospitals, pesqueres, indústria i de comerç. I a vegades, en lloc d'ajudar, perjudica. Per tant, jo crec que es tindria que el Parlament Europeu enfocar d'una altra manera. Mario, eh? Les beques de la Fundació Lafarga, crec que és una bona cosa que els estudiants de Sant Joan tinguin aquestes beques i és molt positiu per la població. També hi ha, a mi alguna gent se m'ha dit que per aquí no hi ha aparcaments pels minombàrdics. O sigui, a la plaça van a l'Ajuntament, no, van al casal i no tenen cap lloc d'aparcament. Si es podia resoldre. A la plaça Major, les pancartes que hi ha, evidentment, correctíssimes, ja no diré res d'elles perquè tothom vol que resolgui el tema. Sí que hi podia haver un afegitó, faré. La Mare Déu que hi ha aquí, la façana de Cala Droguer, crec que és la Mare Déu del Roser, i es va posar després de la Guerra Civil. Sí que se li tenia que dir amb el bisbat de Vic que aquesta Mare Déu no és vigatana ni usonenca. És Sant Joanina i Ripollesa. Però si voleu tindre present. La compra de l'edifici de la biblioteca. Molt bé. Simplement felicitar-los perquè a Sant Joan li fan falta coses culturals i ho veig molt bé. Que es tanqui la biblioteca per vacances, crec que es tindria que contractar un noi o una noia per donar el suport. La policia municipal, també molt bé. Un cos d'èlit de les Forces Armades de la Generalitat de Catalunya, aquí a Sant Joan. La seguretat és un tema prioritari. Incendis. Sé que l'Ajuntament ha fet uns tallafocs i per protegir la població, tal com està el tema, no tan sols de Catalunya, sinó la resta de l'Estat, també és d'agrair. Altres de la Festa Major, algunes celebraran, si aquí a la plaça no es pot fer. Sí que hi ha un tema que em preocupa i em segueix preocupant. La sanitat. Potenciem l'Hospital de Can de Bànol i deixem-se d'anar a blocs. Si la gent de la Vall de Campodon vol trencar la comarca, no. No té que ser problema nostre. Bueno, hem acabat ja una entrevista pendent que no m'heu dit res. Vaig sol·licitar amb en Roman si es pogués fer el mes d'agost. L'únic dia que em va malament del mes d'agost és el dissabte 8, per temes personals. Bueno, i em sembla que no tinc que dir res més.
1: Gràcies, Àngel. Sí, no, en tot cas, el tema que et comentaves de la Festa Major, evidentment, alguns actes que, bueno, molts actes de la Festa Major que es feien a la plaça s'hauran de buscar altres ubicacions, eh? En aquests moments que estem, el programa ja està tancat. Però és veritat que encara li estem donant voltes a algun d'aquests actes, doncs, en quin serà el millor espai. Però bé, només és això, eh? Vull dir que poques setmanes doncs, ja es anirà concretant. Sí, no sé si voleu afegir alguna cosa més, doncs endavant. I la resta, doncs, gràcies per les teves paraules.
2: Bé, jo... Aquí amb jo?
3: Si no, no sona.
2: Sí, bueno. Sí, no, és que no sé si es grava o no es grava. Bé, jo tenia tres qüestions, però almenys... En faré dues, que Una és una ciutadana d'aquí Sant Joan es va entrebancar amb els adoquins del passeig. Els adoquins del passeig estan molt irregulars i va caure, va anar a l'urgència i tal, registrar aquest fet, perquè jo veig que, per exemple, els adoquins del carrer Major, doncs estan tots, que el carrer Major tenia adoquins des de fa que jo era petit, i s'ha, diguéssim, que s'han arreglat, o sigui, el carrer Major està molt ben arreglat amb adoquins, diguéssim, visibles, no? Llavors que es trobés alguna solució pel passeig, no? Perquè era
3: l'avinguda, com dic.
2: Sí, de l'avinguda, sí, de la part d'allà on hi ha la barberia del Vic, o sigui, aquest tros, que els adoquins realment estan, i ja dic, una senyora es va entrebancar i va caure i tal, i llavors només va fer que despotricar de l'alcalde. Diu, doncs posem-ho aquí, la vaig convidar a venir aquí, diu que era massa tard, a les 8 del vespre, i era massa tard per venir ella. Bueno, això és una qüestió a registrar. De fet, l'altra qüestió és el tema efectivament d'aquí d'aquest edifici d'aquí de la plaça, no? Llavors, doncs, jo només crec que potser val la pena fer una acció més... O sigui, em veu comentar que hi havia una acció judicial contra el bisbat i tal, que és el que té la propietat de l'edifici i tal i qual, no? Jo inclús ho vaig comentar a l'altre vicari episcopal i vaig comentar, i seria interessant que vosaltres ho veiéssiu pròpia el que hi ha aquí, no? I es va posar a la defensiva i tal, i bueno, deixem, o sigui, no soc ningú tampoc per això, però sí que segons tinc entès, hi ha una acció judicial, però diguéssim que el bisbat s'ha posat a la defensiva, s'ha volgut defendre, doncs bueno, doncs fer un eliminar o alguna cosa, però aquí jo personalment, inclús com a membre de l'Església, no? Doncs estic a favor de l'acció de l'Ajuntament. I si tinc que fer un testimoni de la mateixa manera que el meu nom va estar registrat en una de les actes, en un tema entre el bisbat o la parròquia i l'Ajuntament, jo vaig fer testimoni a favor de la parròquia, aquesta vegada faré de testimoni a favor de l'Ajuntament.
1: Ja. Bé, moltes gràcies. No, en tot cas, només ja crec que ho has explicat bé, matisar que en aquest cas va ser el propi bisbat que va emprendre una acció judicial contra l'Ajuntament o aquelles accions que l'Ajuntament va emprendre per resoldre el tema. Ja crec que ho has explicat bastant bé.
4: No hi ha una manera més efectiva, una eliminar, o sigui, això és de jutjar de part.
1: Bueno, finalment hi ha una propietat que és el bisbat de Vic i és el que s'ha de fer càrrec de resoldre la situació de la finca.
4: I si no ho fa, o sigui, perquè...
1: L'Ajuntament va provar de resoldre-ho subsidiàriament, però tampoc li ha estat bé el bisbat i per això el bisbat ha judicialitzat i per això ha demanat a un jutge la paralització d'aquesta responsabilitat subsidiària que l'Ajuntament havia pres. I, per tant, tornem a estar parats perquè finalment són els titulars de l'immoble i són els que realment tenen la possibilitat de prendre decisions per resoldre aquest conflicte. És complicat. De moment estem aquí, no crec que s'arribi a temps a la Festa Major de resoldre-ho. Això és així. Bueno, no els veig tampoc, no sé si amb ganes, però en tot cas amb la capacitat de resoldre-ho d'aquí a un mes i mig. Per tant, hem de començar a pensar, com diu l'Àngel, de veure on celebrem els actes més importants de la Festa Major que es fan a la plaça. Aquesta és la conseqüència del resultat d'això. Molt bé. No, simplement el de l'avinguda, me sap greu que aquesta senyora caigués. Aquí tenim unes obres pendents que van des del final del passeig i fins a la Nacional, és a dir, l'avinguda. L'avinguda s'ha de remodelar. És una obra que està licitada des del mes de febrer-març, que l'empresa, per disponibilitat i per problemes diversos, no ha pogut començar. ens està dient que començarà passat Festa Major i estem aquí pendents. Vull dir, és un carrer que va remodelat, que els adoquins es treuen tots, es tornen a posar, per tant es posen bé. Sap greu perquè aquesta obra podria estar pràcticament acabada, però l'empresa que va guanyar la licitació no l'ha començada. Li comencem a estar molt a sobre perquè ja té una sèrie de terminis, també hi ha unes subvencions que permeten l'execució de les obres i per tant, tot té un marge, però estem una mica al límit. Però bé, moltíssimes gràcies i en tot cas em sap greu, ningú hauria de caure perquè un aduquí o un carrer o una etapa està malament i algú s'entrebanca, no? En tot cas, doncs, si donaria la paraula al senyor Sergi Olic abans d'acabar, gràcies.
5: No, jo però que comentava l'Àngel, per agendes d'alcalde jo mateix, és a dir, que no hem acabat coincidint i per tant jo crec que ara no hauríem de deixar passar l'estiu i trobar-nos tots tres. Per tant, fem-ho. Descartem el dia 8, però ens queden la resta de dies que segurament hem de poder coincidir amb un. I després jo crec que també toca agrair que aquest president Josep, aquesta voluntat d'involucrar-se amb la lluita d'un patrimoni santjoaní, que és important, i per tant, ja sigui en Josep o els veïns que estan lluitant per reivindicar les millores a Can Blanxart, també crec que és important posar-ho en valor i com a grup també, evidentment, ho fem.
1: Bé, molt bé. Àngel, demà et posem hora. Jo tinc disponibilitat tots els dies, la setmana que ve, de partir de demà, quan el Sant Sergi vulgui, divendres, dissabte, diumenge, quan ell pugui. Per tant, demà se'l truca, el trucarem, i tan ràpid com ell pugui. Tan ràpid com ell pugui. I si pot ser demà, no esperarem a dissabte. La meva disponibilitat és total, estic aquí cada dia. Vale? Doncs demà mateix fem la gestió amb en Sergi i lliguem aquesta reunió. Bé, moltíssimes gràcies. Si no hi ha més paraules, deixem aquesta sessió plenària acabada i tancada. Gràcies als que heu assistit a la sala i també gràcies a aquells que ens heu escoltat a través de la veu. Molt bona nit a tots i a totes.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
1: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest...

Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom 30 de juliol de 2026. I un dia com avui de 1818, la poetessa i novel·lista Emily Bronte naixia a Thornton, Anglaterra. Bronte va passar gairebé tota la seva curta vida en un presbiteri a Yorkshire, on el seu pare era pastor. Va desenvolupar el seu talent literari en aquest ambient, on amb les seves germanes petites, Anne i Charlotte, i el seu germà Branwell, van crear països i mons, com Hongria, on es desenvolupen les històries que ells inventaven. Emily Bronte només va deixar el presbiteri per viatjar a Brussel·les amb la seva germana Charlotte per estudiar francès i alemany i per perfeccionar el seu talent com a pianista. La resta de la seva vida la va passar a Harworth, dividint el seu temps entre les feines domèstiques del presbiteri i passejades pel camp i l'escriptura. Emily Bronte va escriure molta poesia. L'any 1846, amb la seva germana, es van autoeditar un volum amb els seus poemes, assumint elles el cost. A causa dels prejudicis de l'època, Emily va signar com a Alice Bell. També assumint el cost i amb pseudònim, l'any següent va publicar la seva única novel·la, Cims borrascosos, que va obtenir un cert èxit, tot i que res a veure amb el que va obtenir aquell mateix any la seva germana Charlotte amb Jane Eyre. La densitat i el rigor de la seva escriptura, la innovadora construcció de la seva novel·la, van deixar meravellats els crítics de l'època, tot i que fins a final del segle XIX no es va reconèixer l'abast del seu talent. Cims borrascosos és considerada avui una de les novel·les, un dels grans clàssics de la literatura anglesa. Tot i això va passar molt temps... Tot i això va passar en molt poc temps, ja que Emily Bronte va morir de tuberculosi quan tenia 30 anys. I un dia com avui de 1969, els Beatles seguien treballant en el seu 11è disc, Abbey Road, gravant noves pistes sobre temes com aquest Come Together, amb el que arrenquem el nostre magazín d'avui. Benvinguts, benvingudes al magazín de la veu de Sant Joan.

0: I seguim avançant-nos en la programació d'agost i avui parlem de les activitats comunitàries que han organitzat pel pròxim mes des del Consorci de Benestar Social. Es tracta de dues activitats diferents que tindran lloc el dimarts 11 i 18 a la piscina de Sant Joan. En parlem amb la Berta Valenciano i l'Anna Biel, tècniques del Consorci, les persones darrere d'aquestes activitats. Hola.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns. Que no, no feu vacances a l'agost.
1: No, no, nosaltres no parem.
0: Molt bé, home, feu-ne, eh? Alguna sí que l'heu de fer, eh? Bé, parlem d'aquestes activitats que es tracten de Sopa de Pedres i l'Escape Identity. Parlem d'elles en separat. La Sopa de Pedres és un teatre de titelles sobre solidaritat i cooperació. Com és? Què ens en podeu explicar?
1: Doncs la sopa de Pedres és un conte clàssic reversionat. No, i la història ens parlarà d'una titellaire que busca un lloc per menjar i dormir a canvi d'una funció de titelles, no? Llavors aquesta titellaire va arribar a un poble i va demanant això, no? El que es troba és que la gent del poble és diversa i que no li està oferint això que demana perquè estan en sequera. Llavors aquesta titellaire molt trista convida a les criatures del poble a fer una sopa de pedres amb una miqueta de les coses que tenen. I així és com a poc a poc van creant una sopa entre totes les persones del poble i finalment acaben fent com una espècie d'olla comunitària, no? Llavors el que fem és convidar a les persones a escoltar aquesta història i a reflexionar si això podria passar a la realitat o si podria passar al seu poble. La cosa és que els personatges d'aquest poble són diversos com a la realitat ens trobem, no? I el que fem és una mica també generar doncs, empatia amb la diversitat, generar relacions de solidaritat entre la comunitat i reflexionar sobre aquests temes.
0: Els feu vosaltres mateixes? És a dir, l'expliqueu vosaltres mateixes el conte?
1: Sí, hem generat un... Bueno, tenim un teatre de titelles que anem voltant per tots els pobles, hem generat un material, unes titelles, i l'expliquem, no? Nosaltres també hem adaptat en relació també com els nostres objectius i a la nostra filosofia de treball la història perquè tingui un sentit, no? I perquè la gent pugui això, doncs, generar empatia, solidaritat, reflexió, etc.
0: I després hi ha l'Escape Identity, que és una dinàmica participativa, entenc que és semblant a un escape room.
2: Sí, exacte. L'Escape Identity és com el símil de l'escape room, l'únic que aquí juguem, en comptes d'haver d'escapar de l'habitació o el lloc on estiguis, doncs has d'escapar de la teva identitat, no? Perquè sí que és veritat que a partir de diferents proves, enigmes, jeroglífics... Bueno, de diferents proves a la dinàmica, doncs has d'anar descobrint qui ets tu, no? O sigui, deixes de ser la persona que ets per introduir-te en un nou rol que et convida a l'Escape Identity. I a mesura que vas avançant, doncs vas veient què et passa, perquè és un símil com de la vida, no? Comences amb l'estat del benestar, que tots i totes estem sota aquest paraigües, i vas fent com diferents estats, no? Primer l'educació, quines oportunitats tens, a l'hora de buscar feina a l'àmbit laboral, i després el de la vivenda. I en funció de la identitat que descobreixes el que tens, doncs, bueno, passen unes coses, unes altres, i està molt bé, i agrada molt bé, que ja l'havíem fet l'any passat.
0: Sí, us donava a explicar que la Sopa de Pedres sí que no la recordo, però l'Escape Identity crec que sí, no? I també s'havia fet a la piscina, precisament, oi?
2: Exacte, sí.
0: Expliqueu, sí. Què volen treballar exactament aquestes dinàmiques i per què és tan important treballar aquests aspectes i valors?
1: Clar, per nosaltres, no, com a consorci, una de les nostres, no, com leitmotiv una mica, la nostra filosofia de treball és el respecte per les identitats socials, no? I el que busquem és promoure la cohesió social, la comunitat, la solidaritat, el respecte per la diversitat. Llavors, per nosaltres és clau, no, que això es faci des d'un lloc vivencial, no? Si nosaltres anéssim als pobles a dir, no, com s'han de fer les coses, doncs creiem que no generaríem cap tipus d'impacte, però si ho fem a través d'un conte, no? D'un conte amable, bonic, o d'un joc, no? un escape room, que agrada a persones de totes les edats, no? Alhora, és una cosa lúdica, però que té un missatge que per nosaltres és molt important i que per nosaltres també forma part de la responsabilitat que tenim social, no?
2: Sí, bé, la teoria més o menys tothom se la sap, no? Però quan ho vius és quan et remouen coses i nosaltres juguem amb el remoure des de dins, no? Per poder reflexionar i poder trencar també doncs estereotips o pensaments que clar, que si no t'ho trobes és molt difícil doncs canviar-ho. I aquest és el nostre objectiu, no? I la necessitat que veiem que s'ha d'anar treballant en aquesta línia.
0: Es fa la piscina, que és un lloc especial i curiós, vull dir, fa molts anys no s'hi feia res més a la piscina a Canadà, i és veritat que cada cop s'hi fan més coses i a la de Sant Joan doncs moltes activitats que organitzeu vosaltres, que entenc que és una forma bé, d'assegurar-te doncs, que hi haurà gent que participarà a l'activitat, que potser no hi hagués vingut però que està allà i llavors hi vol participar, però potser també és un espai on potser, no sé, justament vens de saltar l'aigua, el teu cap està com molt obert i molt excitat, i és un bon moment, no?, potser per fer aquesta mena de reflexions.
2: Sí.
1: Per nosaltres és això que dius, no?, que és interessant anar a llocs on les persones no s'esperen que pugui passar, no?, una activitat així. I el que ens trobem és que té molt bona acollida, la gent en té ganes, i també nosaltres no forcem a ningú a participar, no? Qui participa, qui vol, i si algú té ganes de refrescar-se a la piscina, cap problema, no? Però sí que és cert que ens trobem, no?, amb això que dius, com gent oberta, amb ganes, no?, encuriosida.
2: I sí que és veritat que la piscina, i més aquests estius que estem tenint, no?, de tanta calor, hi trobes tothom, no? O bueno, tothom, o moltes persones diverses, que potser si programes alguna cosa en un lloc en concret potser no vindrien, i allà ja et veuen, ja s'acosten, ja demanen, no? I ens ajuda a poder arribar a altres persones que potser d'una altra manera no arribaríem.
0: Com hem dit, aquestes activitats es faran els dimarts 11 i 18 d'agost a la piscina de Sant Joan. Entenc que te la fareu a altres pobles, igual hi ha gent que ens està escoltant del nostre entorn que potser vol saber si estareu també al seu poble. Us anireu movent?
2: Sí, per exemple, la sopa de pedres ja l'hem fet a diversos llocs, l'hem fet a Vilallonga, la farem a Planoles,
1: hem anat a Can de Bano, hem anat també als casals d'estiu. Ens anem movent per tota la comarca. Just ahir vam fer una dinàmica a Pardines, que es diu Estat a la Guerra, també molt interessant. I de cara a l'agost, això, venim a Sant Joan,
2: a Camprodon.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Ens vam mover.
0: Entenc això, que sí, que la gent podrà consultar les agendes dels seus pobles i ja ho trobarà. Des del Consorci teniu una bona radiografia de la situació de la xarxa comunitària a la comarca. No sé què ens podeu explicar, com ho veieu.
1: Sí, nosaltres també, no?, en la línia de la nostra filosofia de treball, el que és important quan fem accions de sensibilització o de dinamització comunitària és treballar amb les entitats del territori, no? I llavors una de les coses que fem, bueno, a part de que el nostre bagatge, no?, ja tenim com contacte amb els agents dels diferents pobles, però quan anem a fer una acció el que busquem és doncs, contactar amb les entitats, associacions de dones, això, els casals d'estiu, les escoles, les AFAs, no? Perquè per fer difusió de les activitats i perquè també d'alguna manera ens puguin donar, no?, aquest contingut de proximitat i de la realitat del poble concret, doncs això, no?, doncs més proper.
2: Perquè és això, nosaltres sí que tenim com un marc totes les activitats, però a diari ens adaptem al públic que tenim, no? Que és diferent doncs fer això, la sopa de pedres amb un casal d'estiu de nens i nenes petitons i petitones, o que ja són una mica més grans, o jo què sé, o si és un àmbit familiar doncs també s'adapta, si és només de joves o adults, doncs això ho anem modificant també a mesura que que anem a cada poble i per això veiem la importància, no?, de poder parlar i treballar amb el territori, no?, que és qui està i qui és qui coneix.
0: Molt bé, doncs escolteu, Berta Valenciano i Ana Biel, tècniques del Consorci, persones darrere d'aquestes activitats de les quals hem parlat, moltíssimes gràcies i de veritat, feu una mica de descans. Ja en feu, vull dir que quedi
2: ja
0: clar.
2: Ja el trobarem, sí, ja. Home.
1: Gràcies.
0: Vinga, una abraçada.
2: Adéu, bon dia. Adéu.
0: I Tom Morello continua avançant els temes del seu pròxim treball, Everyone Gets Everything They Want, que veurà la llum el 25 de setembre. El guitarrista de Rage Against the Machine ha comptat amb moltes col·laboracions, com les de Serge Tankian de System of a Down, o la del seu fill, el també guitarrista Roman Morello, que és qui toca el riff de guitarra que escoltem a Date Night, el nom del seu nou avançament.

0: I aquesta setmana la Generalitat ha publicat un nou mapa de mercat residencial tensionat que ha passat d'incloure 271 municipis a incloure'n 302. Per una banda, hi ha 22 municipis que ja no compleixen les condicions per considerar-se tensionades, i tot i que moltes veus defensen que això que ha sigut gràcies als topalls del lloguer que permet aquesta mesura, se les ha tret del mapa. Per altra banda, 53 localitats passen a ser considerades zones tensionades, i per això el govern les inclou a partir d'ara en aquest llistat. Doncs bé, entre aquestes noves localitats hi ha Sant Joan de les Abadeses, cosa que no ha sorprès gaire, ja que qui més qui menys coneix alguna persona que fa molt temps que busca pis de lloguer a Sant Joan i no en troba, o són cars. En tot cas, justament ahir vam parlar amb l'alcalde Ramon Roquer sobre aquest tema i avui us ho portem aquí. Bé, Ramon, doncs ahir es va publicar aquesta llista més ampliada de municipis declarats en mercat d'habitatge tensionat. Sant Joan és una d'elles. No sé si és una cosa que sabíeu, que esperàveu, que volíeu.
1: No, nosaltres no ho sabíem, i la veritat, el fet que s'hagi declarat Sant Joan mercat residencial tensionat, sota aquesta declaració podem parlar d'aspectes positius i de no tan positius, avantatges i inconvenients. És a dir, Sant Joan té un problema d'habitatge, fa temps que ho diem, per això l'Ajuntament vam redactar primer doncs, un informe, un primer projecte d'habitatge buit, després un de mobilització d'aquest habitatge, i després de tota aquesta feina el que sí hem pogut constatar és que és molt difícil incentivar l'oferta. Sant Joan té un problema d'oferta. Degut a això, els preus últimament s'estan apujant molt. Per tant, per una banda, el fet d'entrar doncs, en aquesta llista fa que sigui encara més difícil crear oferta, perquè aquells petits inversors que estaven treballant últimament per poder posar habitatge al mercat de lloguer, pot ser que bé, que ara vegin doncs, que aquests lloguers no compliran amb les seves expectatives. Però, per altra banda, també estem veient doncs, aquests últims mesos com estan pujant d'una forma ràpida, accelerada, els preus dels lloguers, i això tampoc ens ho podem permetre. A Sant Joan, la gent de Sant Joan no pot pagar determinats preus de lloguer. De fet, aquells que hem entrat és perquè s'ha demostrat, i això es fa amb números, de que el lloguer passa a ser més del 30% de la renta de les persones. Per tant, això constata doncs, que a Sant Joan també hi ha un problema important amb l'habitatge. En tot cas, hem de veure com mobilitzem l'oferta, com ho fem per posar habitatges al mercat. De fet, a Sant Joan en aquests moments hi ha dos projectes importants. N'hi ha un que ens ve des de l'Ajuntament amb la rehabilitació de la casena de la Guàrdia Civil per crear aquests nous habitatges. I, per altra banda, també tenim algun projecte privat que pretén en els propers anys crear un volum important d'habitatge, i això podria fer-nos a tornar en una situació una mica més estable. Bé, en això estem, i veurem doncs, com evoluciona tot després d'aquesta declaració.
0: Mm-hmm. Això afecta, em sembla, persones que tenen més de cinc habitatges de lloguer. No sé si heu pogut parlar en aquests darrers mesos i després de la notícia amb algun d'ells, amb algun d'aquestes persones que tenen habitatges.
1: Sí, evidentment estem parlant de grans tenidors, però estem parlant de persones que poden arribar a tenir doncs, aquests 5 habitatges, i hi ha moltes persones que acumulen aquests 5 habitatges, i tot i que no són grans empresaris o del sector immobiliari, sí que a Sant Joan tenen doncs, aquest volum de 5 habitatges. Per tant, sí que afecta a molts privats, a propietaris d'habitatge, que en aquest cas doncs, els tenen a lloguer i que també ara doncs, han de replantejar una mica el seu negoci en aquest sentit. Per això nosaltres pensem que qualsevol mesura que freni l'oferta crec que no ens ajuda, però per altra banda també és veritat que hem d'aturar aquesta acceleració d'aquest increment de preus que hem pogut viure doncs, en els últims, no sé si hi ha algun any, però bueno, en els últims mesos s'està evidenciant moltíssim que els nous lloguers estan a uns preus que és molt difícil poder-los pagar visquent a Sant Joan les Abadeses.
0: Ja per acabar, entenem això, que potser hi havia gent que tenia pisos i no els oferia. M'està dient que clar, que si justament els lloguers estan limitats, potser aquesta gent pot tindrà incentius per posar aquests habitatges al mercat?
1: Totalment, totalment. Nosaltres amb l'estudi d'habitatges buits que vam fer i amb l'estudi de mobilització de l'habitatge es va demostrar que a Sant Joan doncs, tenim un volum important d'habitatge. Crec que parlàvem de més de 200 i pico d'habitatges. Segurament d'aquests parlàvem de que un terç, més o menys, estaven en condicions per poder ser doncs, ocupats. Ara, evidentment, si hi ha aquests topalls, difícilment, si ja hi havia poc interès en utilitzar aquests habitatges de lloguer, crec que aquest interès encara pot haver baixat una mica més. De totes maneres, jo crec que les notícies no són ni molt bones ni molt dolentes. Vull dir, hem d'analitzar la situació, la nova situació en què ens deixa, no?, aquesta declaració, i treballar tant amb el sector privat perquè no pari la creació d'oferta, com també estar molt atents a veure quins són ara els lloguers, no?, que s'estan oferint i que s'està treballant a Sant Joan de les Abadesses.
2: Mm. Per on podria passar aquesta solució, aquest treballar, què es podria traslladar?
1: Bueno, la veritat és que tinc molta esperança que, com et deia, que en els propers 2 anys a Sant Joan, de la mà de la iniciativa sobretot privada, sí que aconseguim millorar molt l'oferta, i això també ens podria situar en una altra situació, de no tenir aquest mercat tan tensionat i que la gent que viu a Sant Joan realment pugui trobar habitatge de lloguer a Sant Joan. Jo crec que això relaxaria molt la situació, però bé, per una banda, hem de treballar per crear l'oferta. Aquesta, ja dic, des de l'Ajuntament, a través de la caserna o a través de la compra d'algun altre immoble, hem de seguir treballant per incrementar aquesta oferta. Jo crec que sense la iniciativa privada que ens acompanyi això és molt complicat, però Sant Joan penso que la podem arribar a trobar. I per altra banda, crec que tothom considera a mi que els lloguers a Sant Joan hem de mirar que siguin raonables, perquè si no és molt difícil poder-te quedar a viure en el poble en què has nascut o has viscut o estàs treballant.
2: Per últim, ja canviant de tema, vostè ara fa un viatge a Barcelona per fer una signatura de la compra de l'edifici de les Vedrunes. Com d'important és això per Sant Joan?
1: Jo crec que és molt important, perquè la ubicació d'aquest edifici és molt bona. Per tant, la compra és una compra estratègica. Nosaltres ja vam decidir ubicar la biblioteca a l'edifici d'Urani Reinals, propietat de la Fundació Espona. L'ampliació d'aquesta és just al costat, en aquest cas s'ubicaria a l'edifici que ja és de titularitat municipal, i el fet de comprar aquest immoble que havia quedat just al mig entre la part municipal, també estic parlant de l'edifici de l'Alt de Tot de la Pujada de les Monges, que també és municipal, per tant es quedava aquest edifici, no tenia cap sentit que aquest edifici acabés en mans privades per un ús privatiu. Jo crec que era l'última peça que faltava de tot aquest conjunt, i és important pel poble perquè hi podrà desenvolupar projectes vinculats a un espai sociocomunitari, entre social i cultural. Podrà ubicar-hi dintre de tot aquest àmbit la biblioteca i la seva ampliació. Per tant, jo crec que a Sant Joan li anirà molt bé poder comptar amb aquest edifici, amb els seus projectes ubicats en aquest espai.
2: Per la gent que no va seguir al ple, com es farà això? Perquè tenim entès que es farà en dues parts, oi?
1: Sí, de fet, ara ja signem la venda, la compra, i ja materialitzem el primer pagament de 100.000 euros, i l'any que ve hem pactat amb la comunitat de Vedrunes que l'any que ve l'Ajuntament acabarà pagant l'altra meitat, i així ja s'haurà acabat, no?, la compra definitiva, i per tant l'Ajuntament ja serà propietari de ple dret d'aquest immoble. De fet tenim projectes que estan pendents de poder ser ubicats en aquests espais, prèvia reforma, evidentment. Però bé, vam estar explicant la setmana passada que l'Ajuntament s'ha presentat i està optant al programa de barris, i en aquest programa de barris ja hi ha diners i fons tant per la compra de l'edifici de les Vedrunes com també per als seus projectes de posteriors.
2: Mm. Això no vol dir que en el cas que no hi hagués el pla de barris no quedaria en un sac, això no? Vull dir, continuaria treballant?
1: Sí, no és cap problema, perquè ara ens hem presentat a la segona convocatòria del pla de barris, el govern ja ha avançat que en queden 3 més, també el president Illa va avançar que a la tardor hi haurà un pla de pobles per als municipis de fins a 5.000 habitants. Sant Joan també hi podrà accedir. Estem parlant de projectes de fins a, crec, si no hi ha canvis, de fins a 3 milions d'euros. Per tant, Sant Joan tindrà moltes oportunitats a través d'aquestes línies, però també de fons europeus que aniran sortint ara en els futurs quatriennis de FEDERS, etc., per poder rehabilitar aquest edifici, i en pocs anys, estic parlant de curt termini, 4-8 anys, poder tenir aquests espais ja oberts al públic, amb els seus projectes culturals, sociocomunitaris, com et comentava, amb la biblioteca ampliada, etc. I són projectes que jo els veig a molt curt termini si se segueix treballant des de l'Ajuntament en la mateixa línia.
2: Perfecte, doncs moltes gràcies, alcalde.
1: No, a vosaltres.
0: L'últim cop que vam parlar amb la Martina Reig era per felicitar-la perquè el seu projecte havia estat un dels nominats al Premi per la Innovació en Matèria de Tecnologies Renovables de la International Windship Association. En aquell moment, fa gairebé 5 anys, era el projecte en què la Martina estava treballant pel seu doctorat. Avui la tornem a tenir al telèfon perquè l'hem trobada, hem trobat el seu nom, les seves declaracions, en un article de la revista Forbes, en què parla de la seva feina i sobre les instal·lacions on es fabriquen els pals més avançats del món. Ara ens ho explica ella mateixa, perquè la tenim amb nosaltres. Hola, Martina.
3: Hola, Joan.
0: Escolta, com es pronuncia? Es diu Forbes? Forbes?
3: Jo li dic Forbes, eh?
0: O sigui sí?
3: Que... sí.
0: És que, clar, no n'havíem hagut de parlar mai. No havíem parlat mai amb cap Sant Joan encara que hi hagués sortit. Per tant, que l'enhorabona. No sé com va ser això.
3: Sí, gràcies. Va ser una sorpresa també per mi, eh? T'he de dir. O sigui, m'han contactat per fer un podcast, un podcast molt, molt famós per dintre el món de la vela, o sigui, molt específic de temes de vela, a nivell estatal. I just quan vam acabar de gravar el podcast, em va dir l'entrevistador, m'ha agradat molt parlar amb tu, potser faig un article a la Forbes. I vaig pensar, què diu? O sigui, m'ho vaig prendre una mica com a serà broma. I no, sí, em va enviar un missatge al cap d'uns quants dies dient, bueno, ja està l'article. I per sorpresa de tots, doncs, mira.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, superxulo.
0: Déu-n'hi-do. Com dèiem, quan et vam fer l'entrevista el novembre de 2021, estaves com entrant en aquest món, és a dir, ja hi eres, però vull dir, des d'una part acadèmica i començant entrant en el món laboral. Ara llegim l'article, que ets Technical Manager de Northwind Ships. Explica'ns aquest recorregut en aquests últims 5 anys.
3: Sí, doncs, mira, 2021 acabava d'acabar el màster, diguéssim, i va ser quan ja començàvem a preparar tot el tema del meu doctorat en veles. I va ser quan em van donar aquest premi, doncs, pel tema del doctorat i el que volíem fer, diguéssim. I res, llavors he estat 3 anys, des del 2022 al 2025 he estat treballant en el meu doctorat, on vam estar desenvolupant un programa informàtic que el que ens ajudava era a seleccionar el tipus de vela, el nombre de vela, les dimensions i on posar-les a bord per tal de maximitzar l'estalvi energètic i minimitzar el cost invertit de la instal·lació per barcos comercials. Llavors, això ja és una cosa que vaig acabar el març de l'any passat. I des de llavors, bueno, tot el doctorat el vaig fer amb l'empresa líder en el món de veles, que és North Sails, que forma part del North Technology Group, que és un grup molt gran de tot de tema, de veles, pals, cables, o sigui, tot el que va des de kitesurf, windsurf, a tot el tema d'esbarjo així de veles més petites fins a Copa Amèrica, que és el que vam veure a Barcelona fa uns anys. Doncs tot això és un sector que fem nosaltres dintre del nostre grup, dividit en moltes empreses petites. I llavors, a través del meu doctorat, vam veure que hi havia l'oportunitat d'expandir aquest negoci cap al sector comercial. I per això vam crear Northwind Ships. O sigui, tot el grup és de North, doncs vam fer una nova empresa que es diu Northwind Ship, i jo a l'acabar el doctorat, doncs, vaig agafar el rol de Technical Manager bé, estem treballant amb això en el sector comercial.
0: Pel que entenc, doncs, aquesta empresa líder i tan grossa, aquesta branca la va engegar per tu?
3: Bueno, més que per mi en si com a persona, et diria més de tot la recerca i sobretot el programari que vam fer i tota la investigació que, bueno, que vaig anar aportant al llarg del meu doctorat. I al final el doctorat, encara que sigui jo la persona que feia la feina en si, tens un equip a darrere on et donen idees i la veritat és que vam actuar, hi havia la Universitat de Dinamarca, llavors vaig fer una part a Harvard i l'altra part era a North, diguéssim, a l'empresa. I entre tots tres, més jo, doncs clar, hi havia molta pluja d'idees, em guiaven molt i va ser, la veritat, un luxe poder treballar junts. Però més que res va ser arran dels resultats i de dir, mira, això és un mercat amb un potencial enorme, nosaltres en sabem molt de veles, ara en sabem encara més en posar veles a barcos comercials gràcies a la feina que ha fet aquesta noia, per dir-ho així, doncs... que millor que es quedi i comencem la nova empresa.
0: El dinar ric és això que expliques o és una altra cosa que esteu desenvolupant?
3: Sí, no, el Dinàric és un sistema de vela, perquè ens entenguem, el sistema modern de vela quadra o la vela típica rectangular dels barcos clipper, o de qualsevol barco de tothom ha vist de Pirates del Caribe, doncs el barco La Perla Negra, aquell tipus de veles es diu una vela quadra, i el Dinàric és com la versió moderna i molt més optimitzada d'aquestes veles. Llavors, aquestes veles ja s'han instal·lat, o sigui, són propietat nostra, les hem estat construint durant fa ja 10 o 15 anys, i s'han instal·lat en barcos de superiors de luxe, com el Falcó Maltès o la Perla Negra, que no és la de Pirates del Caribe,
0: ara,
3: però és
0: un
3: iot que es diu la Perla Negra igual. De fet, és probable que la gent algun cop els hagi vist a la Costa Brava, sobretot a Mallorca o a Eivissa. És molt característica perquè és una vela com molt rectangular, estrima, o sigui, s'ajusta la vela rotant el màstil. Llavors vol dir que tu pots anar a vela, però no hi ha cap cab o cap línia coberta, és supersegur i són completament autònomes. Llavors, encara que no tinguis gaire coneixement en navegar, que a vegades en el tema de superiors també, tot el tema d'ai, hi haurà molta vela, necessito molta tripulació perquè m'ajudi, doncs el Dinàric l'avantatge és que es pot controlar, són uns botonets que estan al pont de l'embarcació, on hi ha capitania, diguéssim, on hi ha el control de l'embarcació, i allà hi ha uns botonets i una sola persona pot controlar tantes veles com vulguis. O sigui que això seria el que és el Dinàric. I l'hem estat instal·lant des de fa anys ja en superiots, i a través del meu projecte vam veure que aquesta tecnologia que teníem es podia adaptar per anar a barcos comercials, per totes les prestacions que t'he dit, doncs que és superfàcil d'automatitzar, és molt segur, té una operació molt eficient, o sigui, és aerodinàmicament és molt bo, genera molta força per metre quadrat de vela, i té moltes bones prestacions doncs anar amb diferents rumbs, diferents condicions de vent, pot aconseguir velocitats molt bones. I llavors això és el que estem fent. És un dels nostres productes principals, però també tenim altres productes que podem oferir en aquesta indústria.
0: Per tant, entenc que, tornant a la Perla Negra de la pel·lícula, l'escena aquesta saltant, tallant les cordes i que la vela caigui damunt d'algú, això no ho podríem fer, amb les
3: exacte.
0: Vostres.
3: Exacte, de fet, la imatge aquesta que tenim de que en diuen izat veles, o el que sigui, allà a la pel·lícula, i que tots es pugen al màstil i a les, com als pals horitzontals, no? Aquells que es posen a sobre i van, entre tots van lligant la vela, doncs ara ens hem d'imaginar que aquestes veles, bàsicament la vela, o sigui, aquest pal, diguéssim, físicament podria semblar similar, òbviament és feta de carboni i té moltes altres coses molt més avançades, però la vela en si, o sigui, el material aquest flexible, blanc, surt de dintre el màstil autònomament i ella s'instal·la perfectament a on ha d'estar. I això va tot amb botonets. O sigui, no necessites allà gent pujant al pal.
0: El que és xulo i impactant és que tenen aquest color negre, no? Que sí que ens fan pensar això amb la Perla Negra.
3: Sí.
0: No n'hem parlat, però clar, també són molt importants, crec, les xifres relatives a l'estalvi de tones de combustible i també, per tant, d'emissions, no?
3: Sí, exacte. Nosaltres, de fet, venim d'un grup especialitzat en regata i en superiots, diguéssim, però sobretot en regata, això és l'origen de North, del grup. Bàsicament a Copa Amèrica ens hem de fer una idea que totes les veles de tots els barcos que vam veure navegant, tots els màstils, els components, la majoria eren productes nostres. Llavors nosaltres estem, tota la tecnologia que generem és com la puntera en el tema de regates, no? Llavors entenem molt bé com funcionen aquestes veles, què hem de fer per millorar, com s'han d'instal·lar bé, tots aquests factors. I òbviament venim de l'ADN de navegar a vela. No tenir la vela perquè m'ajudi un 5% o un 10% d'estalvi. Llavors, sí que és veritat que la indústria s'està movent primer al final encara està molt en els seus primers anys, però sí que veiem que al principi només eren instal·lacions de veles que et podia generar un 5, un 10% d'altres tipus de sistemes, crec que ho vam parlar l'últim cop, que hi havia molts sistemes diferents de veles.
0: Sí, sí, i en aquells que ens vas explicar que eren només un, com un tub, no?
3: Exacte, sí, que anem des d'un cilindre que rota sobre si mateix fins a la vela aquesta, el Diner Rig, que us estava explicant. I doncs el que hem vist és que a més aquests cilindres s'han estat instal·lant per poc estalvi, bueno, que ja és significant, eh? Però estem parlant d'un 5 fins a un 20% d'estalvi, i nosaltres el que fem és amb els nostres sistemes són més òptims quan estem parlant del menys 50% d'estalvi energètic per al vent. Perquè tenen, bueno, hi ha uns pros i uns contres de cada sistema, i el tema dels nostres productes, que són més, pesen menys i operen millor amb angles de vent més tancats, diguéssim, o sigui que és que et mous amb la força del vent.
0: Superinteressant. Entenc que això també està a les beceroles, pel que dius, en aquest sistema més modern, tot i que les veles les hem fet servir des de sempre i abans que els motors, no? No sé si creus que la crisi climàtica i la crisi dels combustibles per les guerres pot accelerar aquests canvis o ja ho està fent?
3: Sí, de fet, 100%, o sigui, jo sempre dic que ara, per exemple, el que estem veient és que els barcos, o sigui, tota la flota mundial es regula a través d'un organisme que dèiem, depèn de les Nacions Unides, que es diu la OMI, l'Organització Marítima Internacional, i aquesta organització ha posat certs objectius. L'objectiu més important és que el 2050 tota la flota mundial ha de ser el que diuen net zero, o sigui, zero emissions, i han anat posant objectius i regulacions per poder aconseguir aquest objectiu. Llavors tenim una flota mundial on cada cop està més forçada a reduir per un tema de regulació. I llavors la OMI també ha integrat un sistema de... Bueno, està en debat, encara no està aprovat per tot el tema del Trump, però hi ha una discussió a la OMI que és d'aplicar una taxa de carboni, que diem. O sigui, una taxa per totes les emissions que emeten els bancos. Que avui dia això només està aprovat i està en funció, en funcionament, a la Unió Europea. O sigui, avui dia la Unió Europea, tots els barcos que naveguen per la Unió Europea han de pagar no només el preu del combustible, sinó el preu de totes les emissions que generen. Llavors aquí ja estem parlant que el cost ha augmentat dels barcos, a part de la guerra, que ha fet que el cost del petroli, si el preu del combustible se n'anés de mare, no? Si es dupliqués, es tripliqués. I a part tenim que al final és una indústria global que depèn, tots els temes geopolítics afecten aquesta indústria, no? O sigui, que es tanqués el golf, que es tanqués l'estret també de Suez, que es tanqués tots aquests factors, implica encara els barcos fan rutes molt més llargues, perquè han de passar per a baixar a Sud-àfrica, al Cap de Bona Esperança, amb preus de combustibles cada cop més alts, pagant amb regulacions verdes cada cop més més severes, no? O sigui que cada cop ja els costos s'incrementen exponencialment, i això al final el que ens afectarà és el nostre dia a dia, no? O sigui, a part d'haver de fer un canvi ja com a societat per tenir un món millor i tenir un món més verd i que no tinguem aquestes calorades al juny a 40 graus a Sant Joan, encara no hi hem arribat però estem allà, doncs també que no ens afecti tant a la nostra butxaca, perquè al final tot ve en barco, la nostra roba, els nostres cotxes, els nostres aliments. Si el cost del transport s'encareix, que s'encarirà si continuem així, això vol dir que cada cop, doncs, el que sigui, les maduixes que trobem a fora de temporada, que venen, no sé, de Sud-amèrica, doncs valdran el triple o quatre vegades més. I així amb tot.
0: De fet, parlàvem, que recordo que em va impactar, em sembla, que deies que els vaixells contaminen molt, però que ara com són actualment, però que continuen sent el mode més eficient de transportar, perquè clar, lliscar per l'aigua doncs és molt més fàcil que no pas aixecar no sé quantes tonelades de terra volant, eh?
3: Sí, exacte. De fet, parlem de la indústria que transporta més del 80% de tot el comerç global, no? Tot el que el que comprem i aquestes coses, i emet un 3% de les emissions totals. Mm-hmm. Veiem que el balanç, o sigui, si tu mires en números relatius, dius, ostres, estic transportant, de fet és quasi un 90, diem més d'un 80 perquè no arriba al 90, però és quasi un 90%. Clar, estic transportant tot aquest volum de mercaderies, que no només són les coses que la gent compra a AliExpress o Temu a Xina, sinó és tot, el gra, el petroli, òbviament, qualsevol químic, qualsevol menjar, carn, si volem carn argentina, això segurament ve amb un barco refrigerat. Llavors, tot això ho transporten els barcos, o sigui, amb la penalització d'emetre un 3%, que òbviament, relatiu és poc, però un 3% no deixa de ser un 3%, i també hem de fer alguna cosa com a indústria per reduir això, no?
0: Ja per acabar, els periodistes a vegades fem aquells jocs de paraules i podríem dir que hi ha una investigadora o una dissenyadora treballant per canviar tot el sistema de les veles del transport comercial des de Sant Joan, però és que ara és literal, no? Ara estàs a Sant Joan.
3: Sí, Joan, ara de fet estic 100% a Sant Joan, ara he pogut tornar a casa, llavors treballo a distància des d'aquí, i la veritat és que és un luxe, o sigui, poder fer el que t'apassiona, com és la meva feina en aquest cas, des de casa, que és el lloc realment on vull estar, doncs és un luxe, no hi ha cap altra cosa.
0: No hi ha mar, no hi ha onades,
3: exacte.
0: No hi ha per provar, no?
3: No hi ha mar, però és un dels... De fet, és un dels avantatges. A mi m'ha agradat molt estar tots aquests anys fora, perquè he pogut veure moltes coses, he conegut a molta gent, he après moltes maneres diferents de treballar, però realment ara ja tenia ganes de tornar i tenia ganes... De fet, ho parlàvem amb la meva empresa i em deien... Perquè tenim unes oficines molt grans a València. Em deien, no, va més a València, que hi ha mar i... pot sortir a navegar, i jo vaig dir, no, jo si torno, me'n torno a Sant Joan dels Abadeses. I la veritat és que és això, un gran... Crec que el Covid, una de les parts bones que ens va donar va ser que va demostrar que amb el teletreball pots fer-ho igual, no? I després, ara també hi ha moltes facilitats, et pots moure bastant, si hi ha qualsevol cosa. I bé, així... Així estem.
0: Molt bé. Si et deixem fer això també, tot i que tens raó amb el que dius de la coll, però si t'ho deixem fer és perquè doncs, confia molt en tu i està molt content. Si no, tampoc suposo que no posen tantes facilitats.
3: Sí, sí, exacte. I també és un món molt, molt nou i costa molt que hi hagi gent experta o que sàpiga del tema. Llavors sí que és veritat que en aquest cas la meva empresa s'adapta molt a les necessitats de cada persona, perquè saben que el ser tan específic i no poden trobar gent a tot arreu, no? Doncs, llavors la que en coneixen un i funcionen, en aquest cas jo, doncs sempre s'intenten adaptar. I tu recíprocament, jo en el meu cas, com que hi ha aquesta flexibilitat, no? Si et donen beneficis, tu també respons.
0: Doncs, correcte, és així. Doncs Martina, moltíssimes gràcies. Vam parlar fa 5 anys, parlem ara, d'aquí 5 anys. Esperem parlar abans. Esperem que hi hagi una molt bona notícia abans per poder parlar abans, però si no, d'aquí 5 anys quedem.
3: Sí,
0: vale?
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
3: Adéu.
0: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Implica't. Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

tots els dies que vindran. A ICAT, l'estiu sona diferent.

dance all night, have a little fun. I think I might.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.